when you're like,

Amb la lluna de...

26.

0: I ara són les 9, repassam les notícies més destacades d'aquest matí de dilluns. Els professionals de la salut mental alerten d'una saturació en els serveis específics per als menors d'edat. L'increment de demanda està vinculada a l'increment de trastorns, però també té una altra cara més positiva, i és que la coordinadora del grup de psicologia educativa del Col·legi de Psicologia de les Balears, Shannon de Jesús, explica que hi ha més consciència. Per tant, ara s'acudeix abans a un professional perquè se sap que és important prevenir, i això, diu, es positiu.
1: Sí, porque al final lo que hacemos en esa primera línea de ataque es parar o intentar prevenir un problema que puede ir a mayores. Entonces ya cuando hay muchísima prevención o que se ataja un problema ya de raíz muy pronto, evitamos que un trastorno se desarrolle y pueda ir a mayores.
0: I encara parlant de la salut dels infants, vos explicam que existeix una relació directa entre el consum de les pantalles i els hàbits d'alimentació. És a dir, com més temps passen davant els mòbils, les tauletes o la televisió, més aliments ultraprocessats s'ingereixen.
2: L'investigador de l'IDISBA i de la UIB, Josep Antoni Tur, ha participat en l'estudi que ho demostra. En una entrevista a l'Informatiu Matí ha recordat que té un impacte negatiu en la salut física dels nens i també insisteix que la formació dels pares influeix.
3: Vull dir, els pares s'ha demostrat també, també ho demostrem una altra vegada més, en que amb menor formació de les persones, dels pares, es fa que la dieta de l'infant sigui encara pitjor. Llavors, una bona formació mos servirà com a una bona prevenció de futures patologies greus.
0: I avui és Sant Bartomeu i és festa grossa a molts de municipis de les Balears, com Ferreries, Capdepera o Consell, també a Montuïri, on comencen ben d'hora amb l'albada al so de les xeremies. Anem en directe fins allà. Lluís Hernández, bon dia.
4: Bon dia, i d'aquí a Montuïri, dia gran de festivitat per Sant Bartomeu. Ara mateix, aquí a la plaça Major, els professionals de neteja fan les seves tasques per tenir tot net per un dia tan assenyalat. I els primers veïnats ja s'acosten per veure per darrer cop el Vall dels Cossiers. El Vall de Montuïri, Toni Miralles, ha assegurat l'orgull i responsabilitat de ser Vall de Montuïri Cossier a la vegada, i ha assegurat que la pròxima generació de cossiers, la comissió està oberta a que puguin entrar a ballar les nines del municipi d'Esplà.
5: Sí, avui és el dia de més festa, és el dia que se gaudeix més, tant per els cossiers en si, més un dia un poc diferent com tota la gent que vol veure els cossiers, perquè és més espaós, molt recorda més en aquelles festes de tota la vida.
4: La jornada festiva dels cossiers acabarà a les 12 del migdia amb la missa solemne a l'església, juntament amb les darreres danses a la plaça de l'Ajuntament.
0: I els treballadors de la Canera Municipal de Palma avui fan vaga. L'aturada està convocada a les 2 del migdia. Lamenten que els serveis mínims imposats són abusius.
2: Denuncien precarietat laboral, manca de prevenció de riscos i de respecte a les hores de descans. Juan José del Teso és el responsable del sector de serveis públics d'UGT.
6: La solución del conflicto pasa por un esfuerzo por parte de la empresa y también por un esfuerzo por parte del ayuntamiento, y entendemos que es perfectamente legal, que creemos que la ley de presupuestos o las leyes de contratación pública dan un margen de poder ampliar el coste de esta empresa y poder dotarla de las necesidades económicas necesarias. Creemos que está más que justificado.
0: I avui serà un dia marcat per un canvi de temps, més nígols, qualque precipitació, pols en suspensió i màximes que podrien davallar qualque grau, però atenció a la situació a la mà.
2: Perquè l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís taronja per rissagues a Menorca fins a les 12 de la mitjanit. Per tant, precaució als que teniu previst sortir a navegar, perquè es preveu que el nivell de la mà oscil·li més d'un metre.
0: I així arribam a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença aquí a IB3 Ràdio, el programa El Dia. Amics, que passeu un bon dilluns.
7: Més informació.
8: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
9: Quan vaig en cotxe, escolt Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
10: El viajar es un placer que no suele suceder.
11: Ja som a l'estiu, comencen els sopars a la fresca i les ganes de celebrar. Una bona opció per una festa redona, la porcelleta negra de Rancho Grande. Són porcelletes de porc negre mallorquí per 10 persones i les serveixen a punt de menjar. Tenen servei a domicili diari. Crida i encomana la teva al 971-85-41-21 o bé per mail a info@ranchograndemallorca.com. Ja ho saps, per una bona festa, una bona porcelleta negra a domicili. Només has de cridar, recordam, el 971 85 41 21.
12: Tens una obra de Dionís Bennassa a casa? Ajuda a la Fundació a documentar el seu arxiu. Envia'ns una foto de l'obra abans de dia 1 de setembre i entraràs automàticament al sorteig d'un val de 200 euros per gastar a Dada Pollença. Més informació al correu electrònic info@fdionis.org, al WhatsApp del 971-530997 o Instagram de la Fundació Dionís Bennassa.
13: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
14: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja. Llavors, estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
13: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
14: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
12: Per què la fibra òptica i mòbil d'Iberret s'hi tracta bé? Perquè l'equip d'Iberret s'hi és a l'altre costat del telèfon, per xerrar de persona en persona, sense llargues centraletes automatitzades i sense fer-te perdre el temps passant de departament en departament. Iberret, fibra òptica per 29 euros al mes. Visita'ns a les nostres oficines o a iberret.es. Iberret, la fibra òptica i mòbil que s'hi tracta bé.
15: Mamà, mamà, és divendres, podem anar a la platja.
16: No, divendres no podem anar a la platja. Divendres vam anar a Mavàrits, que comença l'aulet. Haurà superdescomptes, no vos ho podeu perdre. Ja sabeu, a partir de divendres, aulet a Mavàrits.
17: És l'aniversari d'un conegut teu? Dóna-li una sorpresa i dedica-li una cançó. Contacta amb nosaltres a radio@ajotapollenca.net, al 971-53-54-55 o al Facebook de Ràdio Pollença.

0: Molt bon dia, són les 9 i 8 minuts del dematí. Avui és dilluns, ja ho sabeu, ens de tant setmana aquest 24 d'agost. Bruno, bon dia, com ho dus?
1: Bon dia, és tan millor. Aquesta grip encara està a l'ordre del dia, no tothom
0: també té grip. Està constipat aquest de setmana,
1: sí,
0: també.
1: Sí. Però estem recuperats, més o menys, així que... Que bé, veiem, Joana, que Pollença ha estat protagonista les portades.
0: Fins i tot a les portades, sí. Sí, que ha estat reivindicatiu que va organitzar ahir Arrels Marines, més de 300 persones. Bé, ara començarem aquest informatiu donant aquesta notícia, però sí, imatge de portada a la premsa.
1: Uh-huh. I també volia dir que bé, hi havia un festival a Santa Margalida aquest dissabte, el poble d'en Jaume, que avui no és amb nosaltres, però hi ha una alta probabilitat que m'estigui escoltant ara mateix, no sé. Però volia dir que hi havia molt de pollencins i van donar molt de show també.
0: Animava, no, pollencins, sí, en públic, vol dir.
1: Sí,
0: eh?
1: en públic.
0: Era, qui era que actuava?
1: Alcalá Norte, perdona.
0: Alcalá
1: Norte i pollencins se feien notar. Allà per on anàvem es feien notar, pollencins.
0: En Jaume no el va veure.
1: No, però sé qui va anar, perquè sí. Ho vaig veure per xarxes.
0: Va penjar que, les xarxes, sí, també, sí, sí. Era. Però clar, sí, com a bon vilero.
1: Claro, clar que sí. Però bé, mira fins on arribem a pollencins, que m'ho feien notar fins a Santa Margarida.
0: I de un cap de setmana ja passat, en 70 setmana, ara, si escoltàveu Bolletí de les 9 divendres, auguren un canvi de temps. Bé, avui tenim un cel bastant tapadot.
1: Però tens cap a dalt o cap a baix?
0: Bé, pareix que hi ha una borrasca que mos arriba, pareix que avui davallen un poquet les temperatures, però no sé, ara després vos actualitzarem aquestes dades, perquè tot i que tenim aquesta jornada avui més tapada perquè les temperatures han davallat un poc, però tornaran les alertes perquè l'ou a Mallorca, és a dir, la treva durarà molt poquet, això ja no fa falta.
1: Ja a finals d'agost ja comença. Bé, ara està molt ennigulat. També te volia dir, Joana, que no sé si va ser per la calor o perquè va ser perquè es van suspendre també a la cala focs artificials.
0: A veure, ho comentarem avui a Bubala, que ja sabeu que a partir de les 10 tenim Martí Marc, i aprofitant per recordar que mos podeu enviar preguntes o propostes per fer-li. Veiem a les xarxes que se parla molt d'aquest tema d'ufots artificials, que vista la situació meteorològica d'aquests darrers anys, moltes ciutadans i ciutadanes demanen que ja no fa falta pressupostar-los perquè sempre s'han d'acabar cancel·lant. I bé, parlarem d'aquesta i d'altres qüestions. I recordeu, podeu enviar preguntes per fer-li aquí en directe. Mos ho podeu enviar des de ja. No mos telefoneu perquè en Bruno i jo estem tots sols aquesta primera hora en directe i no va bé el telèfon. Però mos podeu enviar missatges. Ho podeu fer per correu electrònic a radio@ajutapollenca.net. Tenim un mòbil que tothom ja hauria de tenir a l'agenda dels vostres telèfons. Un mòbil de la ràdio és 687-72-11-93, 687-72-11-93, i aquí mos podeu enviar missatges, tant de veu, missatges d'àudio, o mos escriviu.
1: Si mos escriviu, millor.
0: Si mos escriviu, millor, perquè també aquest temps que tardam en escoltar, a vegades no mos va bé aquí a la ràdio, però, i no passeu pena, perquè tot és anònim, vull dir, nosaltres no veiem mai qui, perquè hi ha gent que no li importa, però hi ha gent que sí que no digueu qui som. Evidentment no direm, no deim mai
1: som una tomba.
0: Qui escriu un missatge. Bé, què tenim avui? Més enllà d'Ubala, que cada dia ens el tenim a les 10.
1: Sí, ho enllaçarem tot. Tot té un sentit perquè tindrem Ubala a les 10 i a les 11 parlarem amb Antoni Puiggròs, que és de Pirotècnia Jordà. Justament parlarem de focs artificials, parlarem de com s'organitzen, quina logística hi ha darrere, també tota la competència que tenen ara mateix.
0: I la situació com ha canviat, no? Clar. Perquè ara això que està passant de cancel·lar focs, supos que ara la dinàmica de la seva empresa, supos que... És el que està passant, no? Que se cancel·len pràcticament tots els focs.
1: Sí. I de bé, parlarem amb Pirotècnia Jordà sobre tot això a les 11, a les 12 farà l'actualitat, i a les 12 i mitja parlarem amb el regidor Mateu Tuores sobre el sopar a la fresca que se fa per tot, aquest dia 29.
0: Ja, és aquest cap de setmana, el sopar a la fresca dissabte, i bé, mos contarà un poquet en Mateu quan se preparen, quan van aquestes previsions. Hem de recordar, com sempre, tota la logística, part que l'Ajuntament dona encimades, eren, sí? Després tota la preparació de mobilitat de carrers que s'han de tancar perquè pugueu muntar les taules i molt de carrers que endomassen, que és una passada. Molt bé, i de continguts d'aquest dilluns...
1: Volia sí. Dir que avui és Sant Bartomeu.
0: Sí, ara ho anava a dir.
1: Ah, mira.
0: Sant Bartomeu, la paia, antes era Sant Bernat, potser per aquí avui la paiarà un poquet. Avui ets Sant Bartomeu i de felicitar-me a tots Tomeus.
1: Tomeus, no? I Bartomeus.
0: I Bartomeus, i Tolos.
1: Sí, i tots ho derivat de Bartomeu.
0: I tots ho derivat. I tothom que avui faci festa, com sempre, des d'aquí, des de la ràdio, vos enviem felicitacions, i aprofitant que si voleu dedicar una cançó a qualcú, ho podeu fer, mos podeu escriure a radio@jpollenque.net, les mateixes vies per enviar missatges que vos han dit abans, i del mòbil de la ràdio, 687 72 11 93. Vinga, doncs ja són les 9:14 i començam. I com vos contàvem, Arrel Marina es mobilitza més de 300 persones per reclamar la recuperació del litoral del port de Pollença i tornar a nedar en un moll.
1: Més de 300 persones, la majoria pollencines i veïns de la zona, es van reunir ahir diumenge a la platja del Bercuig en un moll, convocades per l'entitat Arrels Marines per reclamar la recuperació del litoral. A partir de les 10, els participants van desplegar una gran pancarta amb el lema "Volen tornar a nedar en un moll", així com altres cartells sobre la qualitat de l'aigua, el fondeig i la velocitat de navegació. Durant l'acte, els assistents van escenificar el problema de la qualitat de l'aigua precintant la platja i nedant en petites piscines de platja. Després, el ritme dels xeremies orats, es va formar una cadena humana que va unir terra i mar i va envoltar la pancarta principal. La jornada, idò, va acabar amb una carrera de flotadors i jocs de pales i pilotes per reivindicar l'ús públic de la platja, i a la convocatòria també hi va aparèixer, per sorpresa, Madó Farta. En el manifest, Arrel Marines va denunciar que molts habitants havien deixat d'anar a nedar al litoral del port de Pollença per la manca de qualitat de l'aigua. Entre les causes va assenyalar el vessament d'aigües residuals, l'accés de sediments de les platges artificials, el fondatge il·legal de centenars d'embarcacions, el trànsit i la velocitat excessiva, la proliferació de construccions a la vorera i la modificació del litoral amb dics i mollets. I de Josep Vives, d'Arrel Marines.
2: O dos implantes principals serien una xarxa de clavellaran que està totalment tot soleta, i després tenim tot el problema de molts il·legals. Totes aquestes embarcacions que l'estiu n'hi pot arribar fins a 500, moltes d'elles estan abandonades, amb els problemes que se suposen, i després, òbviament, també el tema de vessaments.
3: L'Ajuntament...
1: Per revertir aquesta situació, l'entitat reclama 6 mesures principals: la creació d'un pla director de clavegram i la renovació progressiva de la xarxa. També l'ordenació del fondatge il·legal, amb un inventari retirat dels morts il·legals, la neteja del fons i un estudi de capacitat de càrrega, un projecte pilot de renaturalització de les zones més degradades i reduir la velocitat de navegació fins a la punta avançada a menys de 10 nusos. També garantir els recursos econòmics necessaris mitjançant l'impost de turisme sostenible i planificar els usos del sol amb una ordenança municipal de platges i mesures de divulgació, conscienciació, vigilància i sanció.
0: L'Ajuntament de Pollença, mitjançant Encer, sorteja 2 mini-iglús en el marc de la campanya Banderes Verdes 2026.
1: Durant l'estiu, des de l'Ajuntament i Encer han anat difonent la campanya de comunicació i sensibilització sobre el reciclatge d'envasos de vidre amb el lema Moviment Banderes Verdes, promoguda per Ecovidrio. En el marc d'aquestes accions, el proper dilluns, avui, 24 d'agost, sortejaran 2 mini-iglús retolats en l'imatge de la campanya per continuar facilitant i afavorint a casa la separació d'envasos de vidre. I del sorteig es realitzarà avui a través de les xarxes socials d'Emser. Concretament, es publicaran una sèrie d'històries que estaran actives durant 24 hores. El perfil d'Instagram d'Emser 2002 / Pollenca. amb quatre preguntes relacionades amb el reciclatge de vidre. Les dues primeres persones que contestin correctament les quatre qüestions s'enduran els dos miniglus. Els guanyadors s'anunciaran el proper dijous, dia 27, en una publicació a les xarxes de l'Ajuntament i d'Emser. I d'avui tothom ben atent al perfil d'Emser 2002, /pollenca, perquè podeu ser les persones guanyadores del sorteig i tenir a casa un miniglu personalitzat de la campanya Moviment Verderes Verdes. Així que animau-vos a participar.
0: Connexió COP és la fira que donarà veu a les cooperatives de Mallorca. Serà dia 5 de setembre en els jardins de Convent de Sant Domingo, una trobada oberta i gratuïta dedicada a les cooperatives i al producte de Mallorca.
1: I doncs serà aquest proper 5 de setembre la Fira de Cooperatives i Producte de Mallorca, que té com a objectiu donar visibilitat al moviment cooperatiu de l'illa i impulsar una economia més social i sostenible. La cita tindrà lloc als jardins del Convent de Sant Domingo, que es convertiran a l'escenari d'un cap vespre amb activitats pensades per a tots els públics. La Fira vol posar en valor la tasca de les cooperatives mallorquines i apropar a la ciutadania els seus productes i projectes. El programa inclourà comptacontes, exposicions i una ballada popular, entre altres propostes que es donaran a conèixer pròximament. Connexió COP se celebrarà de les 5 de l'hora baixa fins a les 11 de vespre i l'accés serà obert i gratuït. L'organització preveu ampliar properament informació sobre les activitats i les cooperatives participants en aquesta primera edició de la fira.
0: L'àrea d'esports de l'Ajuntament de Pollença ja ha presentat la programació d'activitats dirigides per l'hivern 2026-2027 amb propostes tant a Pollença com a Nomoll.
1: Entre les activitats hi ha posat en forma, condició física i pilates en diferents dies i horaris al llarg de la setmana. Pel que fa a les inscripcions, els usuaris del curs d'hivern d'enguany es podien inscriure a partir de dimarts 18 d'agost i els usuaris dels cursos d'estiu ho podien fer a partir de dijous 20 d'agost, mentre que els nous usuaris poden inscriure-se a partir d'avui, dilluns 24. Les activitats de condició física es faran o dilluns, dimecres i divendres a les 8:30 d'un dematí i també hi haurà sessions d'hora baixa. El Pilates s'oferirà tant a Pollença com a Nomoll en diferents franges horaris i els preus varien segons l'activitat i la freqüència. Les persones no abonades hauran d'abonar més 8 euros anuals de matrícula. Les preinscripcions i tota la informació es poden consultar a la web de l'Ajuntament de Pollença.
0: Bé, les festes de Sant Vicenç ja sabeu que varen acabar ahir, diumenge, però han de seguir parlant de Sant Vicenç, perquè recordeu que estan obertes les inscripcions per a la segona edició del Brutal Autos, la cursa que està marcada dins les activitats de la Cala Brutal Local, i això serà el dissabte dia 19 de setembre.
1: I de teniu fins dia 11 de setembre per participar en aquesta Cala Brutal Local amb vostres vehicles. La jornada començarà dia 19, a les 9 la verificació de vehicles i a les 11 s'iniciarà la cursa. Vos podeu inscriure de manera presencial a l'oficina d'atenció al ciutadà de dilluns a divendres de 8 a 2 o en línia a través d'un formulari específic. Com deim, fins dia 11 de setembre trobareu les normes de la cursa a les xarxes de l'Ajuntament.
0: I aquest dissabte és el sopar a la fresca i encara sou a temps a apuntar-vos si no ho heu fet.
1: Així és, les sol·licituds per reservar carrer es poden fer fins demà 25 d'agost a les 2. Hi haurà una instància específica a la web municipal i també es pot sol·licitar presencialment a les oficines de l'Ajuntament de Pollença i d'Omoll. L'Ajuntament obsequiarà mansaimades que es podran recollir el mateix dia a Pollença, en un passeig ja Montoner davant la residència, d'11 a 1 i en Omoll es repartiran directament a les taules inscrites. L'Ajuntament diu que no deixarà taules ni cadires.
0: I si el vostre carrer no s'organitza cap sopar a la fresca, teniu opcions de diferents entitats que es mobilitzen també per participar-hi.
1: Les associacions de veïns n'organitzen, la de Pollença ho farà a Nouvoltans o Parc Infantil, un menú serà de fideuà de marís, beguda, picada i postres, són de 8 euros per socis i 20 per no socis. Els participants hauran de dur plat, coberts i tassó i vos podeu inscriure, com dèiem, a la caseta del Parc Infantil o dimecres de 7 a 8 i l'associació de veïns de Gomà també celebra el seu en el carrer Voltó 15. Cada participant haurà de dur un plat de menjar per compartir, a més del seu propi plat i coberts, i l'associació convidarà cervesa i gelats. Les inscripcions estan obertes fins demà també i es poden fer per WhatsApp al 696 742 998.
0: I aquest mes d'agost, la banda de música de Pollença un any més du a terme l'activitat Color Musical. És una iniciativa, recordeu, adreçada a infants a partir de 6 anys que vulguin descobrir un món de la música i aprendre a tocar un instrument.
1: El projecte ofereix als més petits la possibilitat d'iniciar-se a la pràctica musical, aprendre de manera progressiva i al mateix temps gaudir de l'experiència de fer música en grup i formar part de la banda. Les activitats es duran a terme els dimarts i dijous del mes d'agost. Des de la banda destaca que Color Musical és també una oportunitat perquè els infants facin nous amics, desenvolupin la seva sensibilitat musical i s'endinsin en el món de les bandes de música. Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar a través del codi QR que trobareu en Instagram de la banda de música de Pollença.
0: I parlant de música, també vos hem d'informar que ja podeu trobar la informació sobre matriculació i tota l'oferta educativa de l'Escola de Música de Pollença per aquest curs 2026-2027.
1: El període de matrícula per a nous alumnes començarà l'1 de setembre fins dia 8 del mateix mes. Per a nous alumnes, ja sigui en línia o presencialment, a la secretaria de l'escola de 4 a 7 de l'hora baixa. Oferten classes d'instrument individual, en grup, dansa i sensibilització i llenguatge musical, i el curs iniciarà el 22 de setembre.
0: Saló del Club Pollença acollirà aquest divendres, dia 28, a les 10 de vespre, la ballada Una lluna plena de poesia. És una proposta cultural dedicada a la recitació de poemes inspirats en la lluna.
1: Enguany, l'activitat es trasllada en el Saló del Club Pollença en joc del terrat a causa de les obres de l'ascensor de l'edifici. L'activitat es planteja com una lectura col·lectiva oberta a la participació del públic. Les persones que assisteixin podran escoltar els poemes, però també intervenir i recitar els seus propis versos. La trobada estarà coordinada i presentada per Mauricio Dos, que serà l'encarregat de conduir les diferents intervencions al llarg de la nit, i aprofitaran a més la coincidència en la fase de pleniluni per oferir una activitat cultural nocturna al nucli de Pollença durant la darrera setmana d'agost. L'accés serà lliure i està obert a totes les persones interessades, tant si volen assistir com a oients o com si volen participar com a recitadors.
0: La Fundació Dionís Bennassa ha posat en marxa la campanya Tens un Dionís a casa, amb l'objectiu d'ajudar a documentar i ampliar l'arxiu del pintor pollencí a partir de les obres que es troben actualment en cases particulars del municipi.
1: La iniciativa demana a tothom que tingui una obra de l'artista a casa que en faci una fotografia i la faci arribar a la Fundació. D'aquesta manera es podrà conèixer i documentar millor el patrimoni artístic de Dionís Bennassa que conserven en mans particulars. A més, totes les persones que envien una fotografia d'una obra entraran automàticament en el sorteig d'un val de 200 euros per gastar a Dada Pollença. El termini per participar és fins l'1 de setembre. Per fer arribar les fotografies o demanar més informació podeu contactar la Fundació a través del correu electrònic, Instagram o WhatsApp, o bé acostar-se directament al museu.
0: I en planes esportives, aquest cap de setmana, el Trofeu Cormoran ha tancat una edició de gran nivell a la Badia de Pollença, que organitza, ja sabeu, aquest Trofeu Cormoran, que organitza el Real Club Nàutic de Pollença. Ha tingut aquest 2026 44 embarcacions participants, 8 vencedors en les categories ORC, Clàssics, Flying 15 i OK Dinghy. La regata s'ha disputat aquest cap de setmana, 21 i 22, a la Badia de Pollença, i quan hem tornat a reunir una destacada flota de vaixells clàssics.
1: Els guanyadors han estat Argil, Gipsy, Clarionet, Barlovento, Rocalla, Silver Fox, Paco Ibáñez i Víctor Pérez a les seves respectives categories. La prova també ha servit d'escala per a diverses embarcacions que continuaran cap a Menorca per disputar la Copa del Rei de Vaixells d'època del Club Marítim de Maó. Entre els protagonistes ha destacat Silver Fox de Pere Antoni Nadal, que ha aconseguit per tercer any consecutiu la victòria en Orca. Nadal ha destacat la consolidació del Trofeu Cormoran i la seva ubicació dins del calendari de vela, que facilita el pas de les embarcacions entre Mallorca i Menorca. La competició ha estat marcada per unes condicions meteorològiques exigents, amb vent molt variable i onatge. Tot això, el comitè de regates va poder completar les proves previstes, inclosa una regata costanera de 18 milles per les classes Sorg i Clàssics. A la flota clàssica, el Clarionet també va repetir victòria després d'imposar-se a les recents Illes Balears Clàssics del Club de Mà Mallorca. El vaixell, construït el 1965, acumula aquesta temporada 3 primers jocs i 2 segons. La cerimònia de lliurament del trofeu, celebrada a les terrasses del Real Club Nàutic del Port de Pollença, va posar el punt final a una edició que, segons el club, confirma la progressió del Trofeu Cormoran dins del calendari nacional de vela clàssica.
0: I també parlam del club de futbol. Recordeu que el cadet juvenil femení cerca jugadores per aquesta temporada?
1: Tingueu experiència o vulgueu començar de zero, vos esperen per formar part d'un grup d'Ivan amb ganes de créixer, competir i gaudir del futbol. Per nascudes entre el 2008 i 2012, vos podeu posar en contacte al 623 428 522. Això per la temporada 2026-2027.
0: I també el Pollença i Port Futbol Club té obertes les inscripcions d'aquesta nova temporada per l'escoleta iniciació que va adreçada a nins i nines nascuts els anys 2020, 21 i 22.
1: Així és, aquestes sessions començaran dia 14 de setembre en un poliesportiu de Pollença i es faran els dimarts i dijous de 4 i mitja a 6 menys quart. L'activitat està pensada perquè el més petit faci les seves primeres passes dins el món del futbol en un entorn proper, divertit i adaptat a la seva edat. Les inscripcions ja estan obertes a través del formulari disponible al Facebook del club. Per a més informació podeu contactar al 623 428 522.
0: 9 i 28, Bruno, avui és dilluns i tens un caramull de notícies que han trobat a la premsa escrita aquest cap de setmana parlant de Pollença.
1: Així és, tenim un bon grapat de notícies, no només de Arrels Marines, però també són un dels principals protagonistes. Però bé, Joan, no sé per on començar perquè tenim aquí un bon caramull, però podem parlar, per exemple, de l'edició de dissabte de l'última hora i parlen sobre el festival de Pollença. Diuen que Bach protagonitza el nou concert de Festival de Pollença a mans de Les Mufati. Un dels conjunts barrocs més aclamats a escala mundial va oferir una ballada única al claustre de Santo Domingo juntament amb Frank Deuns i Sophie Gent i Violaine Cochard, basada en la complicitat col·lectiva i la frescura interpretativa que defineixen el seu so. La cita, que forma part de la 65a edició del Festival de Pollença, se va celebrar aquest dissabte vespre a les 10 amb el prestigi d'una discografia galardonada internacionalment. Les Mufati varen arribar a Pollença avalats per una sòlida trajectòria als principals escenaris de la música antiga.

0: Anem a repassar també qualque notici de diumenge. Per exemple, a l'última hora parlen de viatges de Lluís Maravé que fan escala a la Dionís Bernassa. La galeria Dionís Bernassa de Pollença va inaugurar el passat 15 d'agost viatjant la nova exposició de Lluís Maravé, que se pot visitar fins al 10 de setembre. La mostra reuneix una selecció d'obres a les que l'artista converteix el viatge, la curiositat i la recerca constant en matèria pictòrica. Àfrica, Etiòpia, Índia i altres territoris apareixen a unes pintures poblades per paisatges, personatges i records, encara que el recorregut de Maravé no se limita a la geografia. L'exposició planteja també un viatge cap al món interior de l'artista, on les experiències viscudes, la memòria i les emocions es transformen en imatges. Ara sí, anem a parlar sobre notícies de diumenge, que són la majoria de les que tenim. Per exemple, trobam portada del diari de Mallorca aquesta notícia sobre arrels marines i diuen que Pollença reclama per unes aigües netes. Més de 300 persones convocades per arrels marines exigeixen la investigació dels vertuts de la badia de Pollença i l'ordenació de fondatges. Això era el que trobàvem portada, però trobàvem una notícia a Part Forana de l'última hora, l'edició de dilluns, relacionat també amb aquest tema, i diuen que la ciutadania reclama mesures urgents per recuperar el litoral de Pollença. Unes 200 persones varen formar una cadena humana a la platja, a la que varen muntar piscines i jocs. Més de 200 persones se van concentrar ahir a la platja del port de Pollença per reclamar mesures urgents per frenar la degradació de la badia en una acció lúdica convocada per arrels marines. L'entitat conservacionista atribueix aquesta pèrdua de qualitat de l'aigua als vertuts d'aigües residuals, el fondatge il·legal i la transformació del litoral en mode artificial. Problemes que han provocat que molts residents hagin deixat de disfrutar de la costa, com ho feien anys enrere, varen assenyalar. Més notícies relacionades amb el Festival de Pollença. A l'edició de dilluns del diari de Mallorca, a la secció de Cultura, parlen sobre Les Mufati en el Festival de Pollença. Igualment ho fan a l'edició de Cultura de l'última hora. Diuen que hi havia música d'alt nivell al Festival de Pollença, que va viure aquesta setmana una de les grans dates de la seva 65a edició, amb un concert dedicat íntegrament a Wolfgang Amadeus Mozart, que va reunir en un claustre del convent de Sant Domingo a la Freiburger Baroque Orchester, la soprano Janine de Vic i la violinista Eva Borge. I en quant a planes esportives, també vos hem de parlar d'aquest trofeu Cormorant, que va tancar l'edició, una edició de gran nivell. El trofeu del Real Club Nàutic du Port de Pollença va tancar la seva edició amb una participació de 44 embarcacions i 8 vencedors de les classes Or Classics, Flying 15 i OK Dinghy. La regata disputada a Aigos de la badia de Pollença va tornar a reunir una destacada representació de vaixells d'embarcacions clàssiques i es va convertir un any més en una escala natural per les unitats que enllacen el calendari de Palma en la Copa del Rei de vaixells d'època de Mahó. Els guanyadors van ser els que han comentat abans. I hem de parlar d'un pollencí també, planes esportives de l'última hora, i diuen que el Mallorca posa a prova la seva fiabilitat a domicili a Granada. Els de Lluís García afronten el seu primer partit a juny de Son Moix del curs amb l'intenció de demostrar que volen ser candidats a l'ascens. Josep Cerdà i Buxa entraran a una llista de la que són dubtes Abdon i Darder. Per aquest partit, Lluís García comptarà amb els reforços amb Josep Cerdà, ja recuperat de les seves molèsties físiques, i Adam Buxa, que va ser anunciat ahir com a fitxatge.
1: Molt bé, Bruno. Notícies, com veus, en aquest dilluns, recollides de la premsa escrita cap de setmana. Ara ja passam a fer una ullada a les portades digitals d'aquest dilluns, 24 d'agost.
2: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

I de començar, com sempre, ha fet un repàs a l'edició digital del Diari de Mallorca, que obri amb la següent notícia. El Tribunal Superior de Justícia de les Balears prohibeix a l'administració tornar a valorar una casa de Pollença per cobrar l'impost sobre transmissions patrimonials. Sorpresa a Son Sardina, el solar que el Batlle de Palma va prometre comprar o expropiar per fer la desitjada plaça pública va ser venut el passat mes de febrer. El sistema Biogen protegeix mig centenar de menors maltractades per les seves parelles a les Balears. Condemnat a Palma per amenaçar amb un guinevet, agafar del coll i agredir la seva dona. T'arrencaré el cor. Educació invertirà 4 milions a l'Institut de Solla per crear nous espais per la FP d'hostaleria. El supercentenari remodelen el seu sistema immune després de 100 anys. Un reportatge que parla sobre els secrets de la longevitat. De part forana, el recinte firal de Marratxí encara la seva recta final i estarà llest entre finals del 2026 i principis del 27. També de part forana, com han dit, és notici, Port de Pollença volen tornar a nedar, més de 300 persones formen una cadena humana en un moll. Un mort i un ferit greu en un accident de moto en el coll d'en Rabassa. Mallorca torna a tenir llet pròpia. Una vaqueria de Campos comença a vendre llet fresca pasteuritzada. He après a tenir paciència per aconseguir el meu somni de treballar aquí. És l'història de Mossaben Donboya, d'arribar amb pastera a Mallorca a aconseguir feina. Montuïri vibra amb els cociers en una multitudinària revetlla de Sant Bartomeu. Obituari mor Fabrizio Plesi, pioner de la videoinstal·lació i molt vinculat a Mallorca. Per l'hora mare de la meteorologia, després del repàs de la premsa, ens avança el Diari de Mallorca que després d'un diumenge de somni que envia temps a Mallorca i fins i tot hi ha diverses zones de l'illa on plourà aquest dilluns. I Jorge Rodríguez, que es portava junt de l'AMT a Balears, diu no havien tingut mai quatre onades de calor en un mateix estiu a Mallorca. Valla de socorristes a Calvià aquest diumenge en serveis mínims. Més assenyala que el mes, després de l'informe de la intervenció del Consell, que qüestiona la concessió a Tirme. La temporada de pesca de la llampuga arrencarà demà dimarts en Mallorca en 35 embarcacions. De la crisi migratòria, l'ultradreta alemanya advoca per acabar l'acord de Schengen per evitar situacions com la de Ceuta. De literatura, vetllades d'estiu a Formentor, en Carlos Fuentes, el cànon Formentor, que sortirà a la venda el 9 de setembre amb anagrama, recull 42 textos, la història d'un premi literari dedicat a celebrar les obres mestres de l'alta cultura, entre elles la de l'escriptor mexicà que estiuetjava la península pollencina, glosat per Matías Vallès.

0: I per acabar, parlam dels esports. I hem de parlar del Real Mallorca, que posa a prova la seva fiabilitat a domicili a Granada, avui.
1: Repassant notícies del diari digital, ara Balears trobam a portada, que creix la preocupació al PP per les protestes antimassificació. Els bales populars marquen el malestar dels veïns en dues àrees que el govern admet que són complexes d'abordar: els preus elevats de l'habitatge i els problemes de mobilitat. Diversos municipis impulsen l'oferta de lloguer exclusiva per als residents. I saturació turística. Es pot posar nota al malestar de la ciutadania. Els mitjans públics s'esforcen a difondre missatges positius mentre les protestes augmenten. El govern no actualitzarà les seves dades, que són del 2024. I alerten que la Mediterrània s'escalfa fins a 4 vegades més aviat que altres zones del planeta. L'investigador de l'IEO CISC, Emilio Vargas, assenyala els 33,02 graus registrats a la Dragonera com una mostra d'un escalfament que ja considera una realitat. I els socorristes de Calvià protesten amb pancartes davant la impossibilitat de fer vaga. Els treballadors denuncien que els serveis mínims del 100% imposats per l'Ajuntament els han obligat a treballar i reclamen millores a les condicions laborals. Arrels Marina reclama recuperar les platges del port de Pollença i millorar la qualitat de l'aigua. Desenes de persones participen en una jornada reivindicativa per denunciar els abocaments, els fondejos irregulars i deteriorament del litoral. També un article d'Antoni Gené Torrents diu: hotels, els monuments del boom turístic. Moltes postals turístiques estaven protagonitzades per les grans masses de formigó que s'aixecaren a les Balears com a símbol de prosperitat després dels coneguts anys de la fam. L'arxiu Casa Planes n'acaba de fer una exposició a la Fundació Toni Catany. D'altres notícies, mor Fabrizio Plessi, pioner del videoart, que va lligar 30 anys de la seva obra a Mallorca. L'artista, mort als 86 anys, va establir la seva residència a Santanyí i va convertir l'illa en un dels principals punts de partida de la seva trajectòria artística. Acusen el Consell de deixar el Piat dins un calaix mentre creix la pressió turística. Més reclama informació sobre els plans d'ordenació, les vies ciclistes, els accessos a les platges i els mecanismes de seguiment del pla. I un mort i un ferit greu en un accident de moto al Coll d'en Rabassa. Els dos ocupants de 30 i 25 anys han sortit de la via en un revolt i han impactat contra un mur aquest diumenge de matí. I qui era Antoni Bastard, l'inquer que va ser condemnat a mort després del cop d'estat? L'Ajuntament farà dimecres un acte de reconeixement i reparació a memòria d'aquest destacat militant anarquista. Podem llegir d'altres notícies de l'Ara Balears, per exemple. L'amnistia en rústic posa xifres a la destrucció del camp. I detectat i vist un habitatge turístic il·legal llogat per 6.000 euros durant 10 dies. I en planes internacionals, diuen, ara tenim oficines separades per homes i dones. Els països occidentals claudiquen davant els talibans. Putin promet més guerra, malgrat la fatiga dels russos, diu. El nostre deure és la victòria. I escàndol el judici per la mort de Maradona. Es van fer servir proves mèdiques del pare com si fossin del jugador.
0: I acabem fent una ullada a l'edició digital del diari Última Hora, que en clau de successos, la policia local confirma que la moto en què va morir un jove al coll d'en Rabassa havia estat robada unes hores abans. El vehicle va ser sostret diumenge de matinada a la plaça Miquel Dolç, a Son Gotleu. Els veïns diuen que és un punt fatídic, una volta terrible, la combinació entre la via i el tram pintat és mortal. Estadístiques, les peticions de reconeixement del grau de dependència es disparen un 56% des de l'any 2019. Els funcionaris podran fer tràmits digitals per als ciutadans que no sàpiguen. Una influencer mallorquina alerta sobre un grup de Calvià on es fomenten les violacions i es comparteixen fotos sense consentiment. Serveis socials denuncien errors en residències de l'IMAS a l'hora de donar la medicació. Mercats turístics Palma referma el turisme nord-americà en dues accions promocionals a Nova York. Segons un estudi, PetTour, expert en nutrició, diu el problema no és la pantalla, sinó que el temps que li dediques a moure't. L'investigador ha participat en un estudi on troben una relació entre el sedentarisme de pantalles i el consum d'ultraprocessats. Obituari mort Fabrizio Plessi, l'artista que va fer de Mallorca casa seva i inspiració de la seva obra. Colorida i cridanera processó musulmana a Songoleu. Els ucraïnesos de les Balears celebren el dia de la independència la mirada posada a la guerra. Funció pública, 11 alts càrrecs, 11 alts funcionaris, deixen la direcció d'emergències en menys de 2 anys. I de part forana, com han dit, ballant les notícies, centenars de persones es concentren per reclamar mesures urgents per revertir la degradació de la badia de Pollença. Podeu veure en aquesta edició digital de l'última hora les millors imatges d'aquesta acció reivindicativa organitzada per Arrels Marines. També de part forana, els cossiers de Montuïri omplen de màgia la vigília de Sant Bartomeu. A Calvià, els socorristes es mobilitzen contra la precarització de recursos a les plages. Un total de 35 embarcacions mallorquines participaran al que comença demà la campanya de la Llampulla.

De la plana nacional, Sanitat convoca les comunitats autònomes aquest dilluns per acordar l'enviament de vacunes a Ceuta. L'IBEX 35 obre l'alça més 0,1% i assetja els 20.000 punts amb el petroli a menys de 93 dòlars. Són espases duplica les teràpies ECMO després de consolidar un equip permanent a les Balears. I de la guerra Rússia-Ucraïna, Europa aprova una nova ajuda de 6.100 milions d'euros per a la defensa d'Ucraïna. I acabem fent una mirada als esports. Prova de creixement a Granada, el partit d'avui Granada-Mallorca. El Mallorca de Luis García, estimulat pel seu agradable començament de campionat, i rompe los cármenes a la casa dels seus primers punts fora de casa. I de natació artística, Elsa Gracia i Hilde Orfi, la bicampiones i reines d'Europa en natació artística. I doncs ja són les 9:47 minuts. Ràpidament anem a fer una ullada al temps. I de quan dèiem, arriba una potent borrasca atlàntica, així segura. Com afectarà a Mallorca? La EMET ha activat diverses alertes per fortes pluges, tempestes i vent a diferents zones d'Espanya. En principi aquí avui no tenim cap alerta activada. Aquesta potent borrasca, que ja va arribar ahir a l'estat, prova que canvis de temps. La seva incidència serà més gran avui. S'han activat diverses alertes de per pluges, tempestes i vent en diferents zones. Hem de veure com afectarà aquesta situació a Mallorca. I des de l'Agència Estatal de Meteorologia diuen que aquesta esmentada baixa no tindrà un impacte directe a Mallorca, com sol passar en les de procedència atlàntica, però sí algunes conseqüències, com tornaran a pujar les temperatures i es podrien produir alguns xafets aïllats que podrien ser en forma de fang. Hi ha pols en suspensió per aquest dilluns, anuncien cel ennivolats, augmentant de matinada precipitacions en general febles, com dèiem, acompanyades de fang, les temperatures nocturnes sense canvis o amb ascens, i les diurnes tindran un lleuger descens. Ho vent bufarà fluix de l'est i sud-est i més moderat a sud al capvespre. Demà dimarts pugen les temperatures i tornen les alertes per calor a Mallorca. Pollença tindrem alerta groga demà al nord-nord-est, màximes que podran fregar els 36 graus centígrads. S'espera un predomini de cels poc ennivolats, intervals de nivells mitjans i alts a partir d'un cap vespre i el vent bufarà entre fluix i moderat d'oest i sud-oest amb brises costaneres. A Menorca ja s'ha activat, si heu de sortir a navegar, atenció, alerta taronja per risc de rissaia. I la predicció de l'AEMET per dimecres, vos podem avançar, cels ennivolats, cels coberts, precipitacions febles i ocasionals acompanyades de fang, sense descartar tempestes aïllades. A partir del migdia de dimecres s'obririen ja clars importants. Bé, aquí a Pollença, amb els destaca l'Agència Estatal de Meteorologia, que avui podria ploure, tenim amb un 75% de probabilitats, tempestes i pluges escasses per demà, s'espera una jornada més destapada i com demà s'activarà alerta groia per altes temperatures, per màximes de 36 graus a partir de les

0: Un nàutic 27,3 graus en aquest moments. El vent al port de Pollença ara està bufant de gregal a 1,4 km per hora, una pressió 1.014,1 hectopascals i una humitat del 78%. Bé, mos queden 10 minutets i encara vos hem de contar moltes coses, Bruno. Avui que dèiem, hi ha poques notícies en aquest dilluns i miren, 9 minuts, encara tot el que mos queda.
1: Sí, sí, encara hem de fer moltes coses. Aquesta la faré breument, encara que és molt interessant, i és que hi ha una història que s'ha fet molt viral aquestes darreres setmanes arran del programa número 100 d'un podcast que molts coneixereu, que és Roca Project, que és aquest companyero i més companyero encara perquè és menorquí, i és una entrevista, un podcast, i parla de Miriam González, conta l'història de Miriam González, una enginyera de software que conviu amb un càncer de mama metastàsic i que ha decidit posar els seus coneixements d'enginyeria, programació i intel·ligència artificial al servei de la seva pròpia malaltia, no? Però bé, més enllà de la seva història personal, el seu cas ens permet entendre un concepte que cada vegada té més pes en medicina i sobretot el tractament de càncers, que és l'oncologia de precisió, també coneguda com oncologia personalitzada. I si vos pare, Joana, escoltam un tall de na Miriam dins d'aquesta, l'he enviat per WhatsApp abans.
0: Ah, vale, vale. Ara m'has aplegat o...
1: No te preocupis.
0: És aquest spot que m'has enviat?
1: No, és un vídeo de YouTube. Però bé, jo vos explic què significa l'oncologia personalitzada. I és que durant molts anys una persona, quan ha diagnosticat un càncer, una de les primeres coses que feien era identificar quin tipus de tumor tenia, no? I aplicar el tractament que s'havia demostrat funcionar millor per a aquest tipus de càncer per qualsevol persona. Però bé, dos pacients amb un mateix tipus de càncer no necessàriament tenen el mateix tumor, no? I és aquí on entra l'oncologia de precisió, que és de lo que parla na Miriam.
2: Descobrí un ensayo clínico que en el título ponía la palabra vacuna.
3: ¿Vacuna?
2: Vacuna. Y yo hace 2 años eso no lo podía pensar. Ya, independientemente de que luego llegues a una vacuna, te la pongas, funcione o no, yo no estoy aquí esperando que pase nada. Pero solo el hecho de que haya un ensayo clínico donde diga vacuna personalizada para mi tipo de tumor, yo eso hasta ayer no lo contemplaba. Entonces yo no sé hasta dónde puede llegar esto. O sea, es algo que con los avances que tenemos, tan rápido, quizá pueda llegar a conseguir esa financiación, pueda llegar a conseguir que me hagan esa vacuna personalizada, me funcione y pueda seguir trabajando en esto para que otras personas pasen lo mismo. No lo sé, igual por el camino avanza tanto la enfermedad que no llego, porque ese es otro tema, que llevo 70 días sin tratamiento y la enfermedad está avanzando.
1: I va bé, com escoltàveu, una Miriam parlava d'una vacuna, no? Que dèiem una vacuna per al càncer, i parla sobretot d'aquesta oncologia de precisió, no? Que és estudiar el tumor a nivell molecular i genètic individualment, sobre quines mutacions té, quines proteïnes expressa, com es comporten la seva cèl·lula i quines característiques el poden fer sensible o resistent a determinats tractaments. I dona Miriam ha utilitzat eines d'intel·ligència artificial, per analitzar informació relacionada amb el seu tumor i, segons explicar, ha desenvolupat fins i tot una eina que permet representar en 3 dimensions les seves metàstasis per ajudar l'equip mèdic a decidir quina lesió pot ser més interessant per biopsiar, no? I això no significa que una intel·ligència artificial li estigui dient quin tractament prendre, però la intel·ligència artificial està demostrant que ajuda a analitzar grans quantitats d'informació, trobar patrons o facilitar la feina dels especialistes, però les decisions clíniques continuen corresponent a l'equip mèdic i, sobretot, d'aquest tractament que deia de vacuna personalitzat als Estats Units és com ho han aconseguit. I bé, hi ha molta esperança per la gent que pateix aquests càncers, que té aquest tumors.
0: Tot el que siguin avanços són grans notícies.
1: Gràcies a l'intel·ligència artificial, com explica na Miriam, se poden fer tractaments personalitzats, oncologia de precisió, com explica, i hi ha molta llum al final d'aquest camí per la gent que pateix malauradament tot això.
0: I de Bruno, mos queden 5 minutets i jo crec que podem fusionar un poc la cançó amb l'agenda, perquè la deixarem de fons per fer l'agenda, perquè si no, no tenim temps. Però quina és la cançó d'avui?
1: És una cançó d'en Paul Heaton, que molts el coneixereu, a molts no, i és que bé, ha tret avanços del seu nou disc, i és aquesta cançó de Favorite Kind of Video, que també és com se diu, el seu...

0: nou disc. I saw you tie your
1: shoelaces, you look so very pleased. Vinga, dona, que ens animada per deixar de fons en aquesta agenda, que com cada dilluns ens atam amb l'agenda de la setmana, tot i que ja vas avançant, crec que és de les setmanes més poques propostes des de fa mesos, eh? Però bé, així tot tenim coses. Vos recordàvem les informacions de l'Ajuntament. Un festival de Pollens arriba a la seva recta final i podeu comprar les entrades tant a la web del festival com a l'oficina. Tenim més música, música al carrer, les actuacions a les 8 i mitja. Avui dilluns, Pinrous a la plaça d'Ús Seglars de Pollença, dimecres Bau Contú de Quintet a la plaça Major i diumenge Rano, Paula i Marce a baix de l'Ajuntament.
2: I també la banda de música de Pollença, recordant que impulsionà més color musical, aquesta iniciativa per infants de partir de 6 anys que volien aprendre a tocar un instrument. Se fa dimarts i dijous d'agost i permeten als participants aprendre música, fer nous amics i gaudir de l'experiència de tocar en grup. Les inscripcions estan obertes i es poden fer mitjançant el QR que trobareu a l'Instagram de la banda. I el sopar a la fresca, tots sabeu que serà dia 29 d'agost. Vos podeu inscriure fins demà a les 2 a la web o a les oficines municipals de Pollença i Humoy. L'Ajuntament, com sabeu, ens obsequiarà amb ensaïmades, que es podran recollir el mateix dia a Pollença, en el passeig Jaume Montanell, i en Humoy es repartiran directament a les taules inscrites. També, en quant a entitats, l'Associació de Veïns de Pollença participarà en aquest sopar a la fresca. Són 18 euros per als socis i 20 per no socis. Menjaran de fideuà de marisc, jo també inclourà beguda i picada i postres. I l'Associació de Veïns de Gomà també farà el seu, en el carrer Voltor 15. Cada participant haurà de dur un plat de menjar per compartir. I l'associació convidarà els assistents de cervesa i gelat. Us podeu inscriure també fins demà i ho podeu fer a través del WhatsApp 696 142 998. I ho cap la tercera edat de Colònia fa un cap de setmana a Caladó, a l'hotel Palià, Puerto de Sóller, un dia 16, 17 i 18 d'octubre, però vos ho recordant ja, són 145 euros per persona i podeu reservar a l'oficina de l'associació. La Fundació Dionís Bernassa, també vos han dit abans, té en marxa aquesta campanya per documentar les obres de pintor que es troben a cases particulars. Podeu contactar a l'associació, enviar una fotografia si en teniu una a casa vostra fins l'1 de setembre i entrareu un sorteig d'un val de 200 euros per gastar de Pollença. Podeu contactar amb la Fundació per correu, Instagram, WhatsApp o acostar-vos directament al museu. També vos recordam dia a dia, avui hi ha música al carrer, com han dit, Pinrous a la plaça d'Ús Seglars. Dimarts, dins el marc dels dimarts de Can Escarrinxo, encara no tenim informació però ho actualitzarem. Divendres hi ha l'actuació de la cantant Judit Nederman i Dario Barroso dins el marc dels Sons de Nit d'enguany a la plaça de l'Església de la Cala a les 9. Podeu comprar les entrades a tiquetip.com. Divendres també hi ha una lluna plena de poesia, una proposta cultural dedicada a la recitació de poemes. La trobada estarà coordinada i presentada per Mauricio Dos en el Saló del Club Pollença a les 10. I diumenge és el Festival de Pollença, tanca ja aquesta edició l'Orquestra de la Comunitat Valenciana, titulat El Palau de les Arts Reina Sofia. Amb el director titular, Sir Marc Elder, interpretarà les variacions sobre un tema original. Això serà en el claustre a les 10. I vos hem de parlar les exposicions ràpidament. Podeu veure a l'Església del Convent de Natureza d'Albano Afonso, en el Museu de Pollença, l'exposició a la recerca de Bocoris 4.000 anys d'arqueologia Pollença, a la Fundació Denis Bernat, la de Joan Mar, titulada Des de l'Envés, en un club, la de Xesca Ensenyat, Un món, vida i obra de la filla il·lustre de Pollença, i a Can Llobera, memòria gràfica del cartell de les eleccions des del 88 fins enguany, i a l'Hotel Molins, que va hibernat material sensible fins dia 13 de setembre. I doncs nosaltres acabam i anem a les notícies.
3: Lletres Ràdio. Les notícies de les 10.
4: Bon dia. Sanitat convoca avui les comunitats autònomes a una reunió extraordinària a les 12 del migdia per concretar l'enviament de vacunes per als milers d'immigrants irregulars assentats a Ceuta.
5: Ho ha dit aquest diumenge la ministra Mònica García a la xarxa social X, en què anuncia que la trobada d'avui és una continuació de la reunió de la setmana passada per facilitar la donació de vacunes a la ciutat autònoma mentre s'adquireixen més dosis. Això després de l'entrada de 80.000 persones des del Marroc el passat 30 de juliol. La reunió se celebrarà a les 12 per videoconferència. Entre les vacunes més sol·licitades estan la triple vírica, la varicel·la, la poliomielitis, el tètanus i la diftèria.
4: Precisament fa uns minuts, en una entrevista a Televisió Espanyola, la ministra portaveu Elma Saiz ha fet referència a la situació sanitària a Ceuta.
6: No hay riesgo de contagio y lo que sí que es contagioso es la xenofobia. Así que me parecen de una irresponsabilidad mayúscula las declaraciones, en este caso, del líder de lo que, desgraciadamente para España, hace tiempo que ha dejado de ser un partido de Estado.
4: A les Balears, els professionals de la salut mental alerten d'una situació en els serveis específics per als menors d'edat. L'increment de demanda està vinculat a l'increment dels trastorns, però també a una major conscienciació.
5: La coordinadora del grup de psicologia educativa del Col·legi de Psicologia de les Balears, Shannon de Jesús, explica que ara s'acudeix abans a un professional perquè la gent sap que és important prevenir.
7: Sí, perquè al final lo que hacemos en esta primera línia d'ataque es parar o intentar prevenir un problema que puede ir a mayores. Entonces ya cuando hay muchísima prevención o que se ataja un problema ya de raíz muy pronto, evitamos que un trastorno se desarrolle y pueda ir a mayores.
4: Encara parlant de salut, atenció a aquesta dada. Segons un estudi, el consum de pantalles i els hàbits d'alimentació dels infants estan directament relacionats. Això vol dir que com més temps passen davant els mòbils, les tauletes o la televisió, més aliments ultraprocessats ingereixen.
5: L'investigador de l'ITSIVA i de la UIB, Josep Antoni Atur, ha participat en un estudi que demostra aquesta relació. En una entrevista a l'Informatiu Matí, Atur ha recordat que les pantalles tenen un impacte negatiu en la salut física dels nens. També insisteix que la formació dels pares influeix.
8: Vull dir, els pares s'ha demostrat també, també ho demostrem una altra vegada més, en que amb menor formació de les persones, dels pares, es fa que la dieta dels infants sigui encara pitjor. Llavors, una bona formació mos servirà com a una bona prevenció de futures patologies greus.
4: I canvi de temps avui a les illes amb més núvols, alguna precipitació, pols en suspensió i davallada de les temperatures màximes. Un canvi que deixarà també una situació complicada a la mà a Menorca.
5: L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat la vista taronja per rissagues a l'illa fins les 12 de mitjanit. Per tant, es demana precaució als que tenen previst sortir a navegar perquè es preveu que el nivell de la mà oscil·li més d'un metre.
4: En l'àmbit internacional, pendents del nou paquet de sancions que llancen els Estats Units contra l'Iran, l'anunciarà avui el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, en el que anomenen el Dia D econòmic.
5: Teheran, per part seva, ha avisat si mantenen aquesta guerra econòmica, no sortirà ni una gota de petroli del Golf Pèrsic, tot quan en els darrers dies el preu del combustible ha tornat a incrementar. De fet, avui el barril de Brent torna a superar els $90.
4: Són les 10 i 4 minuts, més notícies a partir de les 11 en punt.
3: Més informació a ib3notícies.com.
9: L'estiu, un trampó formentor, focs artificials dia 2 d'agost, un granissat mesclat i Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: I els dilluns ja encetam la segona hora de programació i ho feim, com sempre, en la secció o va la respon, tenim ja aquí a Martí Mar. Bon dia, Martí.
1: Bon dia, Joana, com estàs?
0: I bé, que ara comentàvem el micro tancat, pareix que no fa tanta calor.
1: Bueno, jo...
0: Tu vens de fora, nosaltres fa unes hores que estàvem
1: no,
0: aquí a dins.
1: No, jo trob que no fa tant de calor, és veritat. Ahir inclús que va a Sant Vicent les Havaneres, a cada en un mirador de Cala Barques, la veritat és que feia una fresqueta que jo... No, de tot l'estiu no l'havia sentida, no? I tothom estava tan content, inclús que varen tocar els espallots, que són ja fixos sí. En aquest indret i a les festes de Sant Vicent, varen dir, és la primera vegada a l'estiu que tocam en fresquet.
0: I de...
1: Però bueno, no pare que tingui pinta d'acabar
0: no,
1: i després
0: ja pare
1: que no té pinta
0: de
1: no té pinta de ploure, la veritat, i jo començo a estar preocupat perquè la veritat fa 3 mesos que no plou. Només no és una qüestió després de l'aigua que utilitzam per les xarxes, que també, perquè en definitiva en aquest moment un 50% de lo que bevem ve de pous i ve dels fonts, però sí que me preocupa ja la situació de molt d'arbres, eh? Vull dir que realment vas a un camp, inclús l'altre dia llegia que les tomàtiques de Ramallet hi ha hagut una producció d'un 50% manco debut a les, debut en aquest clima que han tingut aquestes onades de calor, etc. Inclús un de portavós d'AEMET deia que segurament 4 onades de calor que han tingut no hi ha hagut, no hi ha cap estadística ni evidències que estigui així. N'hi ha que diuen, un pla pessimista, que enguany serà un estiu millor que l'any que ve, i així successivament. No sé si és així, perquè evidentment els pronòstics sempre són complicats, però el que sí comença a ser necessari és fer una reflexió que si no s'aprenen mesures importants, i no són mesures locals, eh? Són mesures internacionals, de tota la comunitat internacional, etc. Això tindrà uns efectes negatius sobre el clima i sobre la salut, perquè quan el clima canvia, la salut també té conseqüències. Però només sobre la salut i el clima, sinó sobre l'economia. És a dir, ja hi comença a haver reflexions, encara sense massa evidències, de que molta de gent que ve a l'estiu a Mallorca, i Oriol agost, pues segurament pot ser que retrassi les vacances setembre, octubre, inclús novembre, no? Depèn una mica d'ho tens. Inclús hi ha gent que comença a anar-se'n d'estiuetjar per un nord d'Espanya, Astúries, Galícia, Santander, Cantàbria, País Basc, etc. Tot i que ha tingut onades de calor, no? Però així tot és més fàcil de dur perquè no tenen l'humitat que tenim ara. És a dir, el clima és un factor que ens influeix des del punt de vista d'un malestar, perquè jo crec que hi ha un cert malestar, i jo crec que la calor també influeix.
0: Mal sofridura.
1: Després té efectes sobre una mica la vida quotidiana, des del punt de vista de l'aigua, de l'agricultura, etc. Té efectes des del punt de vista de l'economia del turisme que vivim, i per tant aquest ja és un tema, jo diria, de preocupació d'estat, no? I jo crec que això és quelcom que ho dirigim de tot el món, perquè nosaltres podem fer accions locals, però el clima no té fronteres, és a dir, de qualsevol manera, quan ara diuen que el Niño, que ve una borrasca del nord i del sud i aire calent, això sí que no té ni fronteres, no són ni emigrants, sinó són accions que ens afecten en tots els sentits. Inclús tota Europa ha tingut una onada de calor brutal. Per tant, ens hem de començar a agafar en sèrio que això realment no és una onada qualsevol, sinó que tindrà efectes en tots els sentits.
0: I més efectes d'aquesta situació climàtica, Martí, és que ahir l'Ajuntament va cancel·lar focs artificials per un risc de foc davant d'aquesta previsió d'alerta a nivell
1: vermella.
0: 4,
1: nivell
0: vermella, que prohibeix l'ús
1: sí.
0: de material pirotècnic. Vos heu plantejat que, com
1: sí.
0: tu deies, els estius
1: sí.
0: cada vegada seran més calorosos,
1: sí.
0: ja no programar,
1: segurament,
0: no pressupostar.
1: Segurament la cosa anirà per aquí. La cosa anirà per aquí. Sobretot tenint en compte que en un moll sí que el varen fer, varen caure dins la mà, que de qualsevol manera és diferent. Sant Vicenç té una part que no es donen la mà, que hi ha pinars per un costat, i ja per allà ens ho van descartar absolutament perquè cau, no tenim mas, cau d'interra, no? I com que tot està tan sec, crec que és important ja començar a plantejar de cara al futur. També se planteja el tema de drons, però en aquests moments els costos de drons són molt alts. Vull dir, perquè a vegades és fàcil dir-ho, però després sí, allò m'han dit, vull dir, tampoc no han demanat un pressupost que pot rondar un 25.000 euros per cada acció que se pugui fer a un lloc determinat, a Pollença, o a Nomoll, o a Sant Vicent. 25.000 euros són molt d'euros per un quartet d'hora que pugui durar tot això, no? Supos que el lotent tot això anirà minvant tu costos, perquè tu saps que tot això anirà minvant, o no, ja no t'ho puc dir, perquè el cost de la vida no baixa quasi mai, però sí que és una acció que realment ho tema de foc, tal com està l'estiu, una cosa l'hivern alta l'estiu, és evident que tindrà aquest tipus de conseqüències.
0: De fet, ja tornaré a anunciar que la següent hora en Bruno entrevistarà pirotècnia Jordà, que hem de recordar que duen des de l'any 1940 com a especialistes una empresa especialitzada en fabricació, en disseny i en tot el tema de focs artificials, que no sé, ja mos contaran en quina situació se troben, sí, perquè sí. És una empresa que no té massa ja futur, sembla.
1: No ho sé.
0: A reinventar-se.
1: S'ha de reinventar o fer altres tipus d'accions. Supos que tothom té altres tipus de productes, però no ho sé. En tot cas, serà interessant escoltar tot-los.
0: Molt bé, i de UFOT se van cancel·lar, però la resta d'actes de les festes de Sant Vicenç no, ha estat un cap de setmana intens, eh?
1: No, van tenir molt d'èxit, tant les habaneres, que ja són un clàssic, de qualsevol manera, amb una beguda tadarrón, de qualsevol manera, cremat allà mateix, varen cantar que l'any passat varen estrenar una habanera dedicada a Sant Vicenç, de qualsevol manera. Jo li vaig dir si havien fet una altra, van dir que no, encara no han fet de cada altra.
0: No hi ha segona part.
1: No, vull dir, que els varen xerrar de la Polà com una possibilitat, perquè l'any passat, quan el varen cantar, hi havia la Polà allà en el mirador de Cala Barques, no? Jo crec que ha estat aquesta, les habaneres, després hi va haver, el dissabte hi va haver Rebel·la, que va acabar molt tard amb molta de gent, divendres hi va haver Trampon Jazz, vull dir, hi ha hagut moltíssimes de coses i jo crec que han estat un èxit en tots els Vall de Bot, en fi, inclús Art, allà a Vicenç, l'exposició que se va fer a Cala Molins, és a dir, hi ha hagut bastantes accions i jo crec que demostren que en definitiva és una forma també de donar a Sant Vicenç la rellevància que ha de tenir, evidentment.
0: I de les festes de Cala Sant Vicenç se van començar en Sant Pere, les festes del Carme, la patrona...
1: Dos mesos.
0: Festes de Sant Vicenç, posant punt i final a les festes d'estiu. Quasi. Però que són festes, perquè ara hi haurà la Cala Brutal, bé, serà una aturada, però que són les festes.
1: Bueno, aquesta setmana, dissabte, hi ha el que és el sopar a la fresca.
0: Sí. Dissabte...
1: És com a... En fi... O happy end, de qualsevol manera.
0: Sí, final... però després en setembre hi ha més coses.
1: Sí, però t'ho vull dir, de lo que és l'estiu.
0: Final d'estiu.
1: Final d'estiu, sopar a la fresca, jo crec que demostra una mica que l'estiu ha acabat. Ojalà, que l'estiu així calorós ha acabat, no? Però com a mínim les festes ha acabat, que tu has dit, des de final de juny, juliol, agost, són dos mesos que no hem acabat. Al marge també aquest final, aquest diumenge que ve, hi haurà també el final del Festival de Música de Pollença, que realment de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana, que, en fi, jo crec que ha estat un festival, o és un festival realment que està tenint un impacte important des del punt de la qualitat, amb una demanda de gent que sol oscil·lar unes 600 persones a cada un d'un concert que hi ha. Van començar un mes de maig, en el pati de Montición, sí. En dos concerts, i acabarem ara amb aquest concert, diguem, de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana, que serà un happy end, jo crec que en el sentit de que realment ha estat una bona programació, tothom ho diu. L'altre dia hi havia música barroca, el dissabte passat, i jo crec que l'altre dia hi havia divendres, hi havia dimecres un pianista coreà, no me'n recordo nou, i per tant, si no vull dir noms que realment me'n guiaré, però bé, de qualsevol manera és evident que ha estat una programació de 65 anys de concerts. I jo, torno a repetir, ho vaig dir un dia de l'acte institucional, que cal reconèixer dues persones que són importants, que és Ubaldo Tomeu Siquier i en Philip Newman, que varen tenir aquesta visió de tenir un claustre, que també és un espai important. Sense el claustre no sé si hi hauria festival. Seria diferent, no? Vull dir, i el claustre, i després l'idea, i que tots els consistoris des dels anys 60 fins ara no s'han aturat, no sé si un any de Covid hi va haver qualque any que no hi va haver, no me'n record. Ara no. Ja, suposo que hi va haver unes condicions especials, però ara estic xerrant de memòria tot això, no? Però en qualsevol cas, el que és evident és que el festival està sent un èxit de públic, de crítica i de qualitat, i jo crec que això és important.
0: I el festival acabarà aquest diumenge, dia 30, amb un concert de clausura. I bé, Martí, deixant un poquet de banda l'agenda, el que ha estat notícia, que de fet la premsa li ha dedicat moltes imatges.
1: La premsa, i V3 Ràdio, i V3 Televisió.
0: Vull dir, tots els mitjans. Nosaltres també ho hem contat avui de matí, és que Arrels Marines hi va mobilitzar més de 300 persones per reclamar la recuperació del litoral d'Umoll, per tornar a nedar en Umoll, i la platja d'Ubercuix. Arrels Marines, quan havia convocat aquest acte reivindicatiu, molt de cartells que parlaven sobre l'aigua de qualitat, del fondeig, la velocitat de navegació, els assistents varen escenificar allà la problemàtica de la qualitat de l'aigua, precintant la platja, nedant en petites piscines, hi va haver xeremies orats, hi va haver una cadena humana que va unir terra i mà envoltant aquesta pancarta principal, una carrera de flotadors, hi va haver jocs també, i hi va haver moda farta, que sempre era molt present en aquests actes reivindicatius. I bé, Arrels Marines, ho han dit avui de matí, denuncia que molts de ciutadans locals han deixat d'anar a nedar en aquest litoral d'aquí, en el port de Pollença, per la manca de la qualitat de l'aigua. Entre les causes assenyalen vessaments d'aigua residuals, l'accés de sediments de les platges artificials, un fondeig il·legal de centenars d'embarcacions, un trànsit, la velocitat excessiva, la proliferació de construccions a la vorera i la modificació del litoral en dits i mollets. Bé, Martí, com a representant municipal, no sé quins de tota aquesta llistat de reivindicacions que pot fer l'Ajuntament, i bé, conta-nos un poc la teva valoració de l'estat de reivindicatiu que ha tingut.
1: Bé, jo en principi jo vaig estar xerrant amb los Barrel Marines. Jo crec que aquestes jornades reivindicatives són positives, perquè manquen una sensibilització i una conscientització respecte a un tema que no és d'ara, un tema històric. Quan dic que no és d'ara, no vull dir que no m'estic llevant les puces de damunt, vull dir, ho dic perquè crec que les coses tenen un procés, una evolució concreta. Però jo aniria una mica per parts, no? Per una part, posar de manifest l'èxit d'aquest acte, d'aquestes jornades, un acte pacífic, reivindicatiu, participat de bastanta de gent, i que tenia una part, com deies, lúdica, una part, jo diria, més de reivindicació política, etc. I l'altra era dir, volen tornar a nedar en un moll, no? Però és curiós, i ho comentàvem amb micròfon tancat, que Real Mariner va anar fent petites enquestes, diguem, a gent de Pollença, i la gent on anava a nedar, a Sant Vicenç. Dir, molta de gent va a Sant Vicenç per moltes raons. No crec que sigui només per un tema que estàvem parlant, sinó per raons històriques, etc. Jo mateix vaig començar a saber nedar a Sant Vicenç, a Cala Molins, encara me'n record perfectament. Però bé, jo crec que un moll té una sèrie d'elements a tenir en compte. Primer de tot, és una badia tancada, això és una realitat, no és una badia fonda, també és una altra realitat que cal tenir en compte. Totes les platges, excepte la Plajola, que està a la base militar, són platges artificials. Antes no, la mà arribava fins a la vorera amb pedres, no diré com a Llenaire, però amb una diferència diferent, perquè Llenaire no estava urbanitzada, Umoll estava una mica urbanitzat, i per tant varen ser una sèrie d'hotelers i una sèrie de persones d'Umoll de Pollença que varen tenir la idea de fer que aquestes platges artificials que té el Cudi, que té la majoria de llocs de les Illes Balears, però un moll no ho té. té Sant Vicenç, ho té Formentor, però el moll no ho té. És evident que quan fas una cosa artificial té els seus efectes, és a dir, té els seus efectes, a dir, té un efecte de que crees una platja i per tant la gent li agrada estar a la platja amb arena, etc, perquè realment quan hi ha pedres sempre és més dificultat, però també té efectes, és a dir, si un té efectes sobre l'ecosistema de la badia de Pollença, i si un va nedar en un moll, que jo he anat aquest estiu he estat més en un moll que Sant Vicent, també t'ho puc assegurar, no és que hi ha anat molt, però guany per golejada un moll, és quan camines, és quan t'entres dins la mà, a vegades el sol se'n va per avall, és a dir, que de qualsevol manera això també és debut en part a molt de factors, un factor pot ser el tema de les platges artificials. Després és evident que hi ha hagut vessaments històrics, és a dir, per una part pensa que la depuradora no és una cosa de fa poc temps, bé, fa bastant de temps, però l'aigua, diguem, les aigües brutes a vegades se tiraven i tenien uns efectes sobre la badia. Però també cal dir que en un moll hi ha hagut, evidentment, vessaments significatius, hi ha hagut banderes vermelles, però vessaments de particulars, a vegades no controlats, a vegades que no sabem exactament d'on venen, perquè això és una realitat, i després tenim una altra acció actualment, que la quantitat de vaixells que estan, sobretot, ja no a l'estiu, sinó tot l'any, que estan amarrats enmig de la badia, amb unes condicions no adequades, ho diré així, tirant totes les coses dins la mà, amb uns morts que no són ecològics i que poden tenir efectes sobre el lloc on estan, i per tant un descontrol. Per tant, a partir d'aquí anem a veure quines coses se poden fer, no? Per una part, és evident que, i a més una altra variable, perdona que se m'ha oblidat, és que quan s'ha fet instal·lacions dins la badia, sobretot el club nàutic, segurament va canviar totes les corrents marines que hi havia allà de dins, a lo millor s'haurien pogut fer tubs perquè l'aigua circulàs, no ho sé, ho dic des d'una persona que no és un tècnic en la matèria, però des del punt de vista d'un cert sentit comú, no? Per tant, tot això són variables que han incidit en la situació de la badia de Pollença. Quines coses s'han fet? Per una part, és evident que el fet que hi hagi la depuradora de Pollença i que funciona més o manco bé, vull dir, no té la incidència que tenia històricament sobre la badia. En segon lloc, ja hem dit el tema de la quantitat de coses, el tema del clavegueran du moll, no? El clavegueran du moll, és veritat que s'han fet bastantes accions des del punt de fa anys, és a dir, que no és una cosa que diguis tot el que la veiran de moll està malament, no és veritat. El que passa que a vegades quan plou, a vegades arrosseguen des de torrents que estan ja, en fi, que no s'ho veuen visiblement, i arrosseguen brutó dins la mà i té efectes de banderes vermelles, que enguany, evidentment, no n'hi ha hagut de banderes vermelles. Per tant, jo crec que com a ajuntament tenim, jo diria, dues grans responsabilitats. Per una part, el tema del clavegueran du moll, i en aquest moment està a punt d'adjudicar-se el servei del clavegueran du moll, que té una part de, jo diria, una part de diagnosi i una part d'intervenció, per tant, una part d'inversió. Tot i que aquest clavegueram és per Pollença, un moll i Sant Vicenç, el nostre objectiu prioritari és un moll de Pollença, degut a tot el que hem dit fins ara, i en aquests moments el retras que varen tenir l'aprovació de pressupostos també ha incidit, tot i que s'han fet accions, i no és que no s'hagi fet res, s'han fet accions i també algunes accions que s'han fet han possibilitat que no hi hagués problemes de banderes grogues, de banderes vermelles, etc. dins la mà. Ara bé, ara nosaltres, ara amb aquest servei que estan parlant entre 700 i 800.000 euros, hi haurà com a dos elements. La fase de diagnosi, de fer una planimetria de lo que és el clavegueran d'un moll, de Sant Vicenç i de Pollença, però començarem per un moll, per tal de veure quina és la situació. Vull dir, perquè hi pot haver clavegueran que estigui en bones condicions, però clavegueran que estigui en males condicions i que vés-hi, i això al final sempre va a la mà. a Pollença hi pot haver també, evidentment, que la veiarem en males condicions, però no desemboca la mà. Per exemple, és evident que molt de pous que hi ha dins Pollença, ja no t'ho dic dins un nucli de Pollença, però inclús fora de Pollença, estan contaminats, és a dir, perquè, en fi, perquè les coses són així. Per tant, nosaltres ara farem diagnosis, intervencions concretes, quan veiem que hi ha una intervenció, perquè tot repetir, hi ha la part de diagnosi i intervenció, i aquesta part de diagnosi mos plantejarà tenir una planimetria, un planel de tot el clavegueran de tot el municipi, que serà un bon element perquè sense un bon diagnòstic és impossible fer bones intervencions. Això és important. I després, la segona cosa, que des de principi de legislatura, jo com a Bala de Pollença m'he reunit amb la Conselleria del Mar, la Conselleria del Mar, per fer un camp de boies ecològics, controlades, supervisades, impedint que realment puguin estar d'aquesta manera, que se pugui tirar totes les coses de tota la basura, totes les aigües brutes dins la mà, etc, etc, i que la gent se pugui, i que hi hagi un control, com hi ha un control en terra per part de la Guàrdia Civil de la Mar, o de qui correspongui, perquè a la Mar hi ha molts, molt d'organismes que són responsables, no? I a vegades l'uno per l'altre, com diuen, la caça sin barrer. Per tant, jo crec que aquesta, jo ho he dit, és a dir, jo cada instant telefono a la Consell de la Mar per veure quan tindran un projecte bàsic o executat, diu fet, i aleshores presenta-lo a Pollença, perquè tu saps, tu inclús has vengut com a periodista, ha anat en un clonat i s'ha parlat d'aquest tema, i ara està en fase de fer el projecte bàsic i el projecte executiu. Quan estigui fet, després s'haurà de licitar i s'haurà de fer totes les coses que s'ha de fer. Nosaltres, pensam que aquest és un element clau, també juntament amb el tema de clavegueram, que jo no crec que vulgui dir que solventaran tots els problemes d'un molla, perquè també, torno a repetir, no se poden fer faltes expectatives, però jo crec que millorarà moltíssim una mica la situació. No resolen tots els problemes, però hi ha problemes històrics i problemes de molt de tipus i problemes que no tenen marxa enrere, també cal dir-ho, i per tant jo espero que ens varen dir que abans de l'estiu hi hauria un projecte bàsic, no hi ha hagut projecte bàsic, espero que a final de l'estiu hi ha projecte bàsic, insistim en això, ho donarem a conèixer, i després una vegada que estigui això s'ha de licitar la gestió d'aquest tipus de coses, però això ja és com... No és... És a dir, nosaltres hem estat una pedra dins la sabata que hem reivindicat aquesta qüestió i ho hem reivindicat amb força, però clar, vull dir, nosaltres la nostra competència, i la Mà té massa administracions i a vegades això també dificulta una gestió integral, una gestió responsable de la Mà, no?
0: De fet, Arrels Marines reclama 6 mesures principals, entre les quals hi ha aquestes que tu comentaves, algunes d'elles responsables són altres institucions no municipals, sí. Però aquest pla de lo que demanen és la creació d'un pla director de clavegueram i començar ja una renovació progressiva d'aquesta xarxa, és un poc aquest servei de clavegueram que ara explicaves.
1: Això, és a dir, nosaltres, és a dir, a partir de, a dir, el problema és no va trobar cap planimetria, és a dir, jo crec que aquesta és clau i aquesta és l'idea, el que passa que evidentment les coses són lentes, és una inversió de 700-800.000 euros a l'any, vull dir, no estan parlant d'una cosa realment de poca monta, sinó realment una cosa significativa. Jo espero que properament ja se pugui adjudicar una vegada que s'ha aprovat el pressupost, si està fent feina al respecte, i quan això se figui, doncs evidentment s'ha d'anar a conèixer aquesta adjudicació.
0: També a nivell local, el que demanen és planificar aquests usos del litoral amb una ordenança municipal de plages i mesures de divulgació, conscienciació, vigilància i sanció.
1: Bueno, jo crec que l'ordenança de Pollença tenim un problema de moltes ordenances que s'han de dur a terme. És veritat que dins la platja també hi ha altres organismes que tenen responsabilitats, hi ha costes i ports, però òbviament des del nostre punt de vista farem el que puguem. Pensa que durant aquesta legislatura s'han fet algunes neteges de litoral quasi de poca, més simbòliques que reals, però s'han fetes, i crec que realment les platges de Pollença en general no estan malament, no estan brutes, hi ha una gestió, diguem, per part de concessionaris, perquè tu saps que les platges hi ha una concessió al respecte, i penso que tot això, jo estic d'acord que tot s'ha de normativitzar, però per normativitzar necessitem tenir un personal adequat i ho podem executar d'una forma clara.
0: Més coses, Martí, si parlant d'altres institucions, potser podríem comentar una notícia que va sortir a la premsa la setmana passada i parlam de les residències municipals. 6 residències municipals disposaran de 5 milions per cobrir el seu dèficit, i entre aquestes 6 hi ha la residència d'aquí de Pollença.
1: Sí, bé, jo vull dir que aquest és un tema que des del primer moment també hi hem fet feina. Pensa que passada la legislatura ja se va aprovar per unanimitat la integració de la residència de Pollença a la xarxa de residències del Consell a través de l'IMAS. La passada legislatura també se va integrar la residència Miquel Mir d'Inca. Aquesta legislatura no serà integrada cap. S'integrarà la de Muro, després vull fer una reflexió sobre aquesta integració, però se va arribar a un acord que el Consell, tenint en compte que és una competència impròpia, no és impròpia dels ajuntaments, fos el Consell que assumís el dèficit, només el dèficit, vull dir que quan estigui integrada haurà d'assumir no només el dèficit, sinó tota la gestió al respecte. Nosaltres tenim a Pollença un dèficit d'un 800.000 euros, que teòricament l'any passat m'ho van donar, me pare que eren un 400.000 i enguany seran 800.000 euros, que ja està sol·licitat i encara no s'ha donat. Per nosaltres és positiu aquesta qüestió del dèficit. Ara bé, el tema de la integració, nosaltres vam tenir una reunió amb el president de l'IMAS perquè mos donàs compte de per què Muro i no unes altres. Així com, per exemple, el tema del dèficit, hi ha hagut reunions entre totes les residències que hi ha a Mallorca, estem parlant d'unes sis residències, que de qualsevol manera hem arribat a l'acord de com s'han de... a dir, quin doble s'han de repartir i quins són els indicadors. El tema de l'integració de residència ha estat una decisió unilateral del Consell, sense informacions. Vos han dit que era informes tècnics, però jo, evidentment, informes tècnics ha d'haver criteris, i aquests criteris no són prement tècnics. Jo crec que hi ha hagut un criteri bàsicament polític, per part del Consell de Mallorca, tenint en compte que Pollença era de les primeres, si no la primera, de les residències que havien d'integrar. A més, és una residència que no necessites inversions, té un manteniment, és una residència, jo diria, que té una trentena de residents, és una residència relativament, diguem, nova, no diré nova, però sí relativament nova, i per tant consideràvem que era de les primeres. Jo us argumento, Consell, no m'han convençut, de qualsevol manera, no han fet cap guerra ni faran cap guerra al Consell, però sí que han manifestat que és més un criteri polític per part del Consell que un criteri, diguem, de caràcter tècnic en sentit estricte. Però hi ha una cosa que vull dir, per les informacions que mos han dit, tenint en compte que des del govern de les Illes Balears s'estan fent distintes residències dins Mallorca, i quan aquestes residències estiguin fetes, la gestió serà del Consell. I per tant, mos passarà endavant aquestes residències noves, perquè hi ha Marratxí, no sé si Palma, no ho sé, no sé l'ubicació, no sé exactament a on, però mos passaran per davant. Pensa que també és un tema que durant aquesta legislatura la residència d'Hermanitat de los Pobres de Palma, que està a General Riera, també s'ha integrat dins la xarxa de residències del Consell. No estava prevista, s'ha fet, si està prevista tot això, però en qualsevol cas l'idea és seguir insistint en aquesta integració dins la xarxa del Consell, però no veig, no som molt positiu, optimista, en respecte a que sigui la legislatura. A lo millor sí, vull dir, però tenint en compte el que mos diuen, no mos han dit que hi ha altres residències del govern, penso que les coses no seran així.
0: Un altre tema, Martí, dilluns quan vares venir, mos vares anunciar que se començaven a llevar els andamios del túnel del carrer Antoni Maura del Capitol, ja no hi són.
1: Jo crec que ha estat un le per tothom, sobretot per comerciants, sobretot per algun comerciant específic, no? És evident que una obra d'aquestes, quan tenen dins el poble, té uns efectes que no són positius, de qualsevol manera. Això ho hem vist, ja ho he dit alguna vegada. La Camp Morató, que és la futura seu institucional de la Caixa, de la Fundació Cifra de Colònia, no té efectes dins el poble. Aquesta sí, perquè està enmig, està en el centre, realment. I, per tant, hi ha hagut ja la façana Sabou, la façana del costat Sabou, ara estan fent la part de baix de la coordinador lateral d'Antoni Maura, i tot repetir, per lo que sabem, a final d'enguany pot estar, diguem, aprovat aquest capítol, que no serà, no se dirà capítol, no? L'idea pot ser que sigui Teatre de Pollença, però s'ha de fer qualque referència a antic cinema capítol, perquè jo crec que la memòria és la memòria i crec que és important, però l'idea és, en fi, és que s'acabi i que la puguem inaugurar i que s'haurà de fer tota una reflexió de com gestionar no només el tema del Capitol, no? Sinó tot el claustre, el saló parroquial del Moll i totes les entitats, espais culturals i social, perquè ja no només seran culturals, seran socials, seran educatius, seran científics, seran econòmics.

0: nom de Ruiz de Alda.
1: Bueno, jo me pareix bé que tothom digui les coses, però és un nom que no existeix, és a dir, és oficial però no està posat, eh? No està posat. Això és el que jo sé. Està aprovat per la Comissió de la Memòria Democràtica i està a la taula de la secretària que ha de fer tot el procés administratiu perquè se canviï aquesta qüestió. Però també vull reivindicar que des d'Ajuntament o també la memòria democràtica ha estat un objectiu des de, no d'aquesta legislatura, des de l'any 2015-17 que se va començar i que nosaltres ens hem manifestat sempre contra el fet de que el govern de les Illes Balears fes una duies a terme una, la llei, la llevàs, és a dir, la, en fi, deixàs de ser una llei que fos activa i que el Tribunal Constitucional afecta gràcies al govern d'Espanya, ho va dir el Tribunal Constitucional i això s'ha hagut de tornar, tornar cap enrere, eh? Vull dir, però nosaltres tenim clar aquesta qüestió d'una forma clara.
0: Martí, el mes d'agost no hi ha ple ordinari, però sí que aquest dijous ja podem anunciar que hi haurà un ple extraordinari, de matí.
1: Sí, mira, hi ha un parell de temes que jo crec que és important. Hi ha una proposta per aprovació de bases reguladores per la concessió de subvenció per afavorir el consum de petit comerç local, doncs aquells bonos que se fan, hi ha uns 50.000 euros, que jo crec que és una forma de reivindicar el comerç de proximitat, perquè darrerament Emprèn ha fet una campanya molt interessant, com que dir, Pollensins està molt bé, en definitiva, que cantauis que pollatsa, però també seria interessant que la gent utilitzés el comerç local de proximitat, aquell que estan cada dia oberts, aquell que fan que donin vida en el poble, aquell que en definitiva fa que realment la gent pugui tenir, quan pugui veure que està, pots anar com una cosa de, des d'un producte de menjar fins a un producte de vestir, fins a un producte de neteja, fins a qualsevol producte, no? I crec que és important reivindicar-ho. Per tant, aquesta, nosaltres hem passat aquests 50.000 euros com un bonus que ajuden en el comerç local, però també és un tema d'actitud de la gent. És veritat que a vegades el comerç local pot ser més car, però si tu penses que t'anar d'anar a un altre puesto també pot ser més car, i en aquest moment jo crec que lo d'Amazon, ho diré així, jo crec que sí que està tenint un impacte, no només a Pollença, vull dir, això és evident, sinó això diria tot Espanya, tot el món, perquè és una empresa mundial, i crec que aquest tipus de coses s'han de tenir en compte, que nosaltres, si volen tenir un poble viu, necessitem que hi hagi comerç viu. Nosaltres modestament, i la nostra modèstia va un poc amb aquesta situació, i a més, volem que aquests bonos vagin a aquelles tendes o comerços que tinguin com a mínim 11 mesos oberts, perquè si no, tu saps que en un moment determinat, des de novembre fins a març, hi ha molt de tendes o comerços i bars i restaurants tancats, i això no és bo per la vida del poble. Després hi ha altres coses, com per exemple el tema del contracte de servei professional d'enfermeria, fisioteràpia i auxiliar d'enfermeria per la residència, que estaven caducats i l'han de posar en marxa. Després hi ha, evidentment, una sèrie de diplomes a distints policies, diplomes de jubilació, però altres tipus de diplomes, etc. Això són aspectes més significatius.
0: Sabeu l'hora d'inici d'aquest ple?
1: Segurament serà bé a les 8:30, però avui ho sabrem, tot això.
0: I d'un ple que, com sempre, podreu seguir en directe per Ràdio Pollença, el podreu seguir també per el canal de YouTube de l'Ajuntament. Nosaltres, bé, sempre sabem l'hora, avui ja s'anunciarà en a quina hora comença, però no, no solen saber mai en a quina hora acaba, perquè també hi ha prets i preguntes en l'extraordinari,
1: no n'hi ha. No hi ha ni emoció ni aquestes coses, tot això.
0: Serà més breu.
1: Vale.
0: Molt bé, i de Martí, un sopar a la fresca, en parlarem també ara avui a la darrera hora de matí, perquè vendrà el regidor Mateu Togores, mos comentarà un poquet la logística que prepara l'Ajuntament per aquest sopar i que és demà, fins demà se poden apuntar.
1: Sí, evidentment avui ja vendrà en Mateu Togores, que per tot el poble, tot el Pollença, Molla, Sant Vicent, bàsicament tu pensa que és un nucli de Pollença on hi ha més gent, però nosaltres animam que tothom s'hi animi, perquè és com un acte de carrer comunitari, com que la vida de carrer s'està perdent molt, per molta raó, en moltes circumstàncies, crec que tenir qualque dia a l'any aquesta festa de carrer no deixa de ser, no és un tema de nostàlgia, és un tema a vegades de conèixer-se, i de fer qualque cosa en comú, no? Cosa que cada vegada ho hem perdut més. I jo avui també, tu saps que l'altre dia va sortir en un diari Balears que en parlàvem.
0: Sí, hi havia una notícia que havíem de comentar.
1: Que era, que va sortir sobre el tema de la

0: Legalitzacions en rústic.
1: Amnistia en rústic, és un reportatge.
0: Sí, és un reportatge que se va fer aquest cap de setmana, ha sortit aquest cap de setmana, que fa referència que tu saps que el govern va fer un decret llei per legalitzar amb unes condicions determinades aquells edificis fora d'ordenació o il·legals, per entendre'ns, o il·legals parcialment, és a dir, no tenen per què ser tots il·legals, i Pollença és un dels municipis que més avalanxa hi ha hagut de llicències de per dur a terme en fi, tot el que fa referència a la qüestió de poder legalitzar, no? Estan parlant que fins ara hi ha hagut unes entrades de 360 sol·licitud de legalització. I no crec que siguin tots, no crec que siguin tots, sinó que realment és una part significativa, perquè hi ha gent potser o no li interessa o no té dos bés o el que sigui, però no estan parlant de tots. Però així tot, Pollença i Sant Josep d'Eivissa, de la Talaia a Eivissa, són dos municipis que tenim més demandes. Estan parlant, poden parlar de... Jo crec que una cosa i l'altra... No sé si arribarà a un mil·lenar, però més o manco un mil·lenar, no? Clar, el problema, com deia, i en aquest reportatge sortia la persona que és el coordinador de l'àrea d'urbanisme, també ho antic, i deia, feia una sèrie de reflexions, de deia, com que dir, seria interessant que això fos un punt i final, ja. És a dir, que si continuem fent amnisties, un al final dirà, ho pot fer tamateix, en un final te legalitzaran. Jo crec que és bo dir, complir la legalitat al respecte, i crec que seria bo, i serà bo per molta raó, per una raó, per tenir un camp el més ordenat possible. Vull dir, hi ha una normativa territorial, les normatives que s'han d'aplicar d'una forma clara, i jo crec que aquesta amnistia, que n'hi va una altra, el 13 al 14, me pareix 2013-2014, si no m'equivoc, i tornem a ser contínuament. Per tant, diguem, sí, o posam un punt final, perquè jo crec que és una reflexió sobre un futur que volem per Mallorca, un futur que venim per les Illes Balears, i el camp ha de complir unes funcions. És veritat que l'agricultura té un problema i la ramaderia té un problema de subsistència, però també és evident que si se fan les coses dins el camp hi ha d'haver com a mínim que tothom ho faci d'acord amb la normativa vigent, impedint que hi hagi aquestes situacions de legalitat. És veritat que, i a més ho dic, nosaltres ho vam fer aquest decret llei, però la feina recau sobre ajuntaments, i ajuntaments no tenien l'estructura de personal adequada com per dar una resposta, perquè Pollença, a més de tot això, 360, també tenim una altra cosa, que la quantitat de llicències que se demanen per fer obres de reforma, rehabilitacions, xalets, en fi, tot aquest tipus de coses, i per tant els serveis d'urbanisme estan sobrepassats, i això jo crec que ho vam... És una decisió política del govern, legal i legítima, discutible, evidentment, però el que és evident és que hauria de donar suport a aquells ajuntaments que han de fer aquest tipus de legalitzacions, perquè, en definitiva, els ajuntaments som les germanetes pobres realment de les administracions estatal, autonòmica, insular i local. El local són les germanetes pobres, la Ventafocs.
1: I aquesta és la reflexió que fa Ovale sobre aquest reportatge que ha publicat l'Ara Balears aquest cap de setmana, que diu l'amnistia en rústic posa xifres a la destrucció del camp, i Pollença és bastant present en aquest escrit. I del Martí arribam a les 11. Bona setmana.
0: Bona setmana, i que disfrutem d'aquesta setmana millor, i si podem anar a sopar a la fresca, millor.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
3: Bon dia. La moto implicada a l'accident mortal d'aquest cap de setmana a Palma era robada. El propietari del vehicle va presentar una denúncia en reconèixer la seva moto.
4: El sinistre, l'accident va tenir lloc diumenge a la barriada del Coll d'en Rabassa. Per causes que encara es desconeixen, el conductor de la motocicleta va perdre el control a una corba, va xocar contra una barrera metàl·lica i el vidre de l'aparador d'un local. A banda del jove mort, l'altre ocupant de la moto va resultar ferit greu. Va ser traslladat a Son Espases.
3: I l'Hospital de Sant Espases duplica en un any el nombre de teràpies d'oxigenació per membrana extracorpòria fetes a les Balears. És una teràpia de suport vital que pot ser decisiva en casos d'insuficiència respiratòria o cardíaca greu, com en pacients amb pneumònia severa i durant algunes cirurgies complexes.
4: Es tracta d'una màquina externa al cos que reemplaça la funció dels pulmons i del cor en l'oxigenació sanguínea. S'utilitza en pacients que tenen aquests òrgans greument afectats i que no poden fer la seva funció normal per si mateixos. L'equip ECMO es va introduir a Son Espases fa un any, està format per una vintena de professionals hospitalaris i també del SAMU 061 de Guàrdia Permanent. De les 45 teràpies realitzades en el darrer any, 28 es varen fer a homes i 17 a dones, i només hi ha hagut el cas d'un menor.
3: Llogar una habitació a Palma és avui un 22% més car que fa un any. És la pujada de preu més gran de l'Estat, només per darrere de Ceuta.
4: Són dades del darrer informe publicat avui pel portal Idealista, que indica que el preu del lloguer d'una habitació en un pis compartit a Palma és de 550 euros al mes de mitjana. Això després que en el segon trimestre d'enguany hagi augmentat un 22% respecte del mateix període de l'any passat, mentre que l'oferta disponible també s'ha reduït un altre 22%. Una xifra que contrasta amb l'evolució de tot Espanya, on el preu de les habitacions ha augmentat un 1% el darrer any, fins als 425 euros de mitjana.
3: Els empresaris de l'oci nocturn a les Illes asseguren que els guanys han caigut entre un 10 i un 15% aquesta temporada. Apunten que els turistes de cada vegada gasten manco de festa i aposten per tornar a fidelitzar el públic local.
4: Els locals afirmen que hi ha els mateixos turistes i que no gasten tant. L'encariment dels vols i també dels hotels, diuen, els deixen manco pressupost per sortir. Escoltam Valerio Petrillo, de l'Associació Balear d'Oci i Entreteniment.
5: I los datos registrados son entre un 10 y un 15% menos. Lo que hemos visto, un crecimiento en los supermercados debido a que los vuelos y los hoteles evidentemente aumentan cada año y somos el último tramo de budget para lo que es el gasto de los turistas, evidentemente.
3: Els treballadors de la canera municipal de Palma fan vaga avui per denunciar les seves condicions de feina, que qualifiquen de precàries. A més, lamenten que l'aturada d'aquest dilluns la fan amb uns serveis mínims abusius.
4: Al centre hi fan feina una dotzena de persones contractades per Atissas, una empresa subcontratada per l'Ajuntament des de fa un any. Ara cobren uns 1.300 euros, mentre que abans, quan eren treballadors públics, cobraven més del doble. Denuncien precarietat laboral, manca de prevenció de riscos i respecte a les hores de descans. El sindicat reitera la seva disposició al diàleg com a única via possible per desbloquejar la situació, com exposa Juan José del Teso, ell és responsable del sector de serveis públics d'UGT.
6: La solución del conflicto pasa por un esfuerzo por parte de la empresa y también por un esfuerzo por parte del ayuntamiento, y entendemos que es perfectamente legal, que creemos que la ley de presupuestos o las leyes de contratación pública dan un margen de poder ampliar el coste de esta empresa y poder dotarla de las necesidades económicas necesarias. Creemos que está más que justificado.
3: Una aturada que està prevista per avui a les 2 del migdia. Arribem així a les 11:04. Més notícies a les 12.
2: Més informació a ib3notícies.com.
7: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
8: Ja som a l'estiu, comencen els sopars a la fresca i les ganes de celebrar. Una bona opció per una festa redona, la porcelleta negra de Rancho Grande. Són porcelletes de porc negre mallorquí per 10 persones i les serveixen a punt de menjar. Tenen servei a domicili diari. Crida i encomana la teva al 971-85-41-21 o bé per mail a info@ranchograndemallorca.com. Ja ho saps, per una bona festa, una bona porcelleta negra a domicili. Només has de cridar, recordam, el 971-85-41-21.
9: Tens una obra de Dionís Bennassa a casa? Ajuda a la Fundació a documentar el seu arxiu. Envia'ns una foto de l'obra abans de dia 1 de setembre i entraràs automàticament al sorteig d'un val de 200 euros per gastar a Dada Pollença. Més informació al correu electrònic info@fdionis.org, al WhatsApp del 971-5309-97 o a Instagram de la Fundació Dionís Bennassa.
10: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
11: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja, llavors estàs d'enhorabona.
12: perquè Covidrio cerca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
10: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
12: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
13: Per què la fibra òptica i mòbil d'Iberret s'hi tracta bé? Perquè l'equip d'Iberret s'hi és a l'altre costat del telèfon, per xerrar de persona en persona, sense llargues centraletes automatitzades i sense fer-te perdre el temps passant de departament en departament. Iberret, fibra òptica per 29 euros al mes. Visita'ns a les nostres oficines o a iberret.es. Iberret, la fibra òptica i mòbil que s'hi tracta bé.
14: Mamà, mamà, és divendres, podem anar a la platja.
15: No, divendres no podem anar a la platja. Divendres vam anar a Madarich, que comença l'aulet. Haurà superdescomptes, no vos ho podeu perdre. Ja sabeu, a partir de divendres, aulet a Madarich.
16: És l'aniversari d'un conegut teu? Dóna-li una sorpresa i dedica-li una cançó. Contacta amb nosaltres a radio@ajotapollenca.net, al 971 53 54 55 o al Facebook de Ràdio Pollença.

0: Idò bé, oients, nosaltres tornant, seguim en directe ara les 11 i 8 minuts i com sabeu, ho dilluns en aquesta hora tenim una secció d'entrevistes i la d'avui és quan menys curiosa i és que parlarem de focs artificials, no? Són una d'aquestes tradicions que quan arriben les festes donem gairebé per fetes, però darrere d'uns minuts de llum, color i renou hi ha molta feina, planificació, tecnologia i també una activitat, un ofici que ha canviat molt amb els anys. Aquest diumenge estava previst un castell de focs a la Cala Sant Vicent dins les festes, però finalment es va suspendre. Però avui parlarem amb Toni Puiggròs de Pirotècnia Jordà, l'empresa organitzadora d'aquests focs i de la majoria de focs que se fan arreu de Mallorca i sobretot a Pollença, per saber què hi ha darrere d'un espectacle pirotècnic, com ha evolucionat aquest sector i quins reptes té actualment, perquè en un moment en què els drons també han entrat amb força dins els espectacles de llum, parlarem de quin futur tenen els focs artificials i com ha evolucionat tot aquest ofici. Així que bé, hem de donar la benvinguda a en Toni Puiggròs perquè el tenim a l'altra banda del telèfon. Molt bones, Toni. Bon dia, com estàs?
1: Bon dia. Molt bé.
0: Molt bé, primer de tot moltes gràcies per acceptar la convidada perquè bé, segur que estàu molt enfeinats, però bé, la primera pregunta és que com vareu viure aquesta suspensió de foc que estaven previstos aquest diumenge a la Cala?
1: Bueno, suspendre els focs per aquest diumenge, però en principi s'han suspès per aquesta fecha, però se posposen per una altra fecha més endavant.
0: I quan se suspenen...
1: Encara no.
0: Sí, tindrà una altra fecha segur, però quan se suspenen aquests focs artificials a darrera hora, que implica això per una empresa de pirotècnia, es pot recuperar un material o la feina ja està feta? Com us organitzeu?
1: No, la feina ja està feta. Per això, se negocia un emplaçament, un canvi de fetge, ¿vale? Perquè els fets estan dissenyats únicament i exclusivament per aquest puesto.
0: Clar, vosaltres... Perdona.
1: Sí. No, con lo cual, pues, lo que fem és ens organitzador, pues, parlar amb l'organitzador i canviar la fecha de l'event. O sea, cerca una fecha alternativa, en poques paraules.
0: Clar, perquè vosaltres, se suspenguin o no, heu de muntar tota la logística, tot el material, encara que no sapigueu si se faran o no?
1: Exacte, així és. O sigui, no, pensa que la part visual, la part que veu la gent, entre cometes, en el final de l'espectacle, o sigui, la veu la gent en si, vale? És un 20% de la feina que... O sigui, tot l'altre 80% de feina que ja s'ha fet a taller, sigui tràmits administratius, sigui muntatge, sigui preparació del castell, tot això, l'altre 80% restant que no s'ha volgut.
0: Clar, és a dir, que no és anar una hora abans i posar allà quatre coets aleatòriament, sinó que vosaltres ho planificau, depèn del que vos demani l'Ajuntament.
1: Sí.
0: I quantes hores de feina
1: això? Estem generant entre 72 i 96 hores, més o menys.
0: És a dir, que no és una cosa que se fa a la lleugera, perquè hi ha també mesures de seguretat, una logística, però m'agradaria demanar-te, avui en dia la gent, les organitzacions són més sensibles a les causes que poden obligar a suspendre un espectacle pirotècnic, no?
1: Bueno, és una altra opció. O suspenen o s'arriesguen a que els paguin una multa.
0: Clar, perquè quines són les causes que poden obligar a suspendre aquest espectacle? Xerrant clar.
1: Bé, les causes poden ser dues, bàsicament, no? A nivell d'alerta avui en dia, a nivell d'alerta 3 i 4, si estàs a menys de 500 metres de massa forestal, i llavors, que aquesta és el més més difícil de controlar, o sea, perquè el nivell d'alerta el te posen 24 hores antes, o sea, ja tens un poc més de marge, aquí tens marge, ¿vale? Però si hi hagués, que encara no s'ha donat el cas en cap pic, si hi hagués vents de més de 10 metres per segon, però ja t'he dit, no s'ha donat mai el cas, de moment, encara no s'ha donat el cas, és aquest segon cas.
0: I les mesures de...
1: L'altre és allò de l'alerta de foc, que enguany, per les temperatures extremes i això, pues, ha hagut molt... No és el primer, o sigui, n'han hagut de posar un grapat.
0: Clar, vos imagineu, vosaltres ja mirant la meteorologia un poc, inclús dies abans, si ho haureu de suspendre o no, no?
1: Exacte. Ciao. És una cosa que, entre cometes, ja la vau venir.
0: Però al final vosaltres heu de fer com si se fessin, perquè molt de pics fins hores abans no ho sabeu, no?
1: No, són feines que duen pues, entre 72 i 96 hores de preparació, o sigui, no podem esperar les 24 darreres. O sigui, després se fa, si no se fa no hi ha cap problema, se queda dins el magatzem guardat i se xerra d'un canvi de fetge per aquest fax. Si pel cas no s'ha donat el canvi de fetge, pues, tindria que desmuntar entre cometes per tornar-lo a guardar, per tornar a començar una altra vegada.
0: I el que parlava, no? que la gent veu focs que duren 10 o 15 minuts, com molt, però que hi ha una gran feina darrere, una gran organització. Però anem a parlar sobre l'ofici. Quan li sorgeix qualcú a tu personalment en aquest ofici de la pirotècnia? Com se te desperta o com acabes dedicant-te a això?
1: Bueno, ja me dediquen a això per... O sigui, és una empresa de família, o sigui, ja ve d'enrere. És un mundillo on ja he crescut, on m'he desenvolupat professionalment. Tenia aquesta feina a casa. Si tens feina a casa, és com aquell que diu, és un poc tonteria anar a cercar una feina fora. Sí. Realment t'agrada. Si no t'agrada, pues sí, vas a un altre, cercos una altra cosa, però aquest mundillo, la veritat, enganxa. O sigui, per posar-te un exemple, jo fa 30 anys que vaig començar a anar a falles. Cada any venc de falles, diguem el mateix. L'any que ve no hi torno.
0: Les falles de València, dius?
1: De València.
0: Sí, sempre, que la gent que ho hagi viscut dic, sap la locura que és això, no?
1: Sí, exacte. O sigui, sempre dic, l'any que ve no hi torno, perquè és molta feina, molt d'estrès, pensa que el dia de nou mos posem a muntar a les 4 de matí per mullar mascletades a les 2 del migdia.
0: Vosaltres participau a la mascletada de València?
1: Nosaltres vam ser la primera empresa nova valenciana en disparar una mascletà a la plaça de l'Ajuntament.
0: Que per posar un pot de context, la mascletà és, no són focs artificials, sinó són explosions, moltes explosions, no? Durant un parell de minuts.
1: Són focs artificials, o sigui, és un altre tipus de foc artificial, però és foc artificial, ja és una combinació d'aeri i terrestre. O sigui, el foc artificial igual, vale? El que passa és que els focs artificials es poden dividir en dues rames bàsiques, no? Aeri o terrestre. L'aeri és tot el que se'n va a l'aire i el terrestre és tot el que no puja a una altura superior a uns 8 metres.
0: És a dir, se pot dir foc artificial encara que no faci llums, encara que no siguin que estigui.
1: Exacte.
0: D'acord.
1: Exacte. És així. O sigui, perquè realment el que fa, aunque siguin explosions, el que fa l'explosió és pirotècnia. Aquest ho he dit.
0: Clar, i a València, per aquestes dates, que el que diu molta gent, que pareix una guerra o carrers de València, no? Perquè allà la gent és molt aficionada a la pirotècnia, però m'agradaria tornar a parlar sobre l'ofici, és a dir, altres dius que vos ve d'enrere, que és una empresa familiar, però com ha canviat la pirotècnia, potser de fa 30, 40 anys, quan has dit que tu vares començar, fins a dia d'avui?
1: S'han millorat fórmules, s'han canviat productes químics, s'ha adequat la pirotècnia a les noves tecnologies, a les noves reglamentacions. Ara, per exemple, la pirotècnia és un 100% biodegradable, estem molt, molt conscienciats en el medi ambient. Tot el material que s'empleia de la pirotècnia que no és reciclable, no és reciclable, és de més d'un ús, se recolleix, que poca pirotècnia que queda després, la resta de la pirotècnia, no resta de pirotècnia, però home, les restes que queden és cartó o paper, que és totalment biodegradable. El que no és biodegradable, monotornam, hi ha coses que se reutilitzen, hi ha coses que se reciclen, i després el tema de lo que és composicions, mescles pirotècniques i tot això, pues, s'ha avançat bastant en el tema dels productes químics, i ara també hi ha més productes químics. Això, més estables, més segurs.
0: Això te volia demanar, si és un ofici molt artesanal vos heu hagut d'adaptar la tecnologia, és a dir, la tecnologia ha canviat la manera de fer feina. Com s'ubica aquest ofici dins aquestes dues branques?
1: El que és tema fabricació podríem dir que és un 100% manual, encara.
0: 100% manual?
1: Sí, és veritat que hi ha màquines que te poden ajudar a fer les coses i tal... però és una feina que requereix un 100% de... no és una feina que se pugui automatitzar. Vale?
0: És un ofici artesanal, sí, no? Sí. Per aquesta part.
1: Exacte, sí. Sí que és vera que potser tens una màquina que si tu ho fessis a mà encarregaria el que ho faries d'un en un, i amb una màquina ho fas de cent en cent. Però... la màquina necessita que qualcú estigui darrere, no és una cosa automatitzada. La màquina necessita que qualcú li posis el pols, que qualcú li posis tubos, que qualcú faci això, que qualcú faci l'altre. Sempre hi ha mínim un operari darrere la màquina. Saps què t'ho vull dir?
0: És a dir que...
1: I això, quan tens un volum de feina ja un bastant gros. Si tens un volum de feina petit, que haguis de fer un article nou o tot això, que encara no tens enrotllat l'article, és totalment manual.
0: És a dir, vosaltres teniu el vostre taller, no sé com, com li diríeu, taller, i
1: feu
0: coets la pirotècnia majoritàriament artesanal, no? Que és una cosa que la gent potser se pensa, no, això li compren a una fàbrica ja fet i ho encenen amb un xar.
1: Hi ha coses que sí que se compren fetes, no te diré que no, però també hi ha coses que fem nosaltres.
0: Molt bé, clar, hi ha una part d'artista, no?, en aquest ofici, en part.
1: Bueno, ja m'he parlat d'artista has de tenir molta imaginació, has de veure que ara hi ha programes informàtics que t'ajuden a veure un poc, te fan una simulació en 3D, tu pots, li pots estar i pot carregar l'escenari que vol fer i pots anar ficant les coses que tu vol disparar i te fa una simulació entre cometes, però t'ajuda, però malament t'ajudi, entre cometes, tu ja has de tenir una visió de lo que vols fer, perquè claro, tu realment a la simulació el que li poses és exactament com ho estaria muntant a puesto. Si tu t'equivoques en una cosa a la simulació, si tu t'equivocessis en una cosa a la simulació, l'efecte no seria el que tu cerques.
0: Clar, és a dir,
1: la
0: qual final...
1: la simulació sí t'ajuda a visualitzar l'espectacle, però no t'ajuda a dissenyar-lo. El disseny el dos tu dins el cap.
0: Clar, al final això t'ho dona l'experiència.
1: Després tu plasmes en la simulació.
0: T'ho dona l'experiència, no? És a dir, una simulació te pot mostrar com quedaria, però prèviament tu has d'haver fet un disseny, no?
1: Exacte.
0: És a dir, que la tecnologia també vos facilita un poc, o a la millor fa 30 anys no vos podia imaginar si farem aquest quan nou, aquesta nova manera, no vos feia aquesta simulació, sinó que al final és una cosa d'artista.
1: Bueno, la tecnologia mos ha ajudat molt en el tema de dispar. En el tema creatiu seguimos un poc en els mateixos pensaments, en la mateixa manera de fer feina de fa 50
0: anys. De dispara, a què te refereixes?
1: Quan, per exemple, nosaltres, antigament, nosaltres havíem d'anar per dins els dispars, cremant les coses amb una bengala, juntant articles pirotècnics, ara volen aquí que volen que en sortin 3, doncs vinc a juntar aquell 3, ara volen que d'aquí en sortin 5 amb una diferència de 4 segons, doncs també s'havia de muntar així. O sigui, necessitaves, entre còmetes, perquè mos entenguem, tu vols sortir 10 carcasses, una darrere l'altra, però antigament aquestes 10 carcasses hi havia dues maneres de mollar-les. Els amollaves, els apel·laves metges que fessin els intervals de temps entre i entre, els havies de cremar a mà a por de foc.
0: És a dir, els havies de ficar per allà enmig, no? És a dir...
1: Exacte. Se va substituir el bot de foc per el que és una màquina de dispar, vale? Que el que fa és pues, seguir estenguent entre cometes aquell grup o aquell mecanitzat de material i tot això, i l'únic que canviaves era el sistema d'encendre. O sigui, deixava d'haver-hi gent al mig, que era perillós i no era perillós, perquè en real és que se movia per allà al mig, tenia ben clar de on li vendries foc, de on sortiria, i ho tenia tot ben clar. O sigui, i s'ha canviat, potser ha llevat aquesta persona que està allà al mig, que és que ens tenia, per una màquina que crema inflamadors, que el que ve a fer és pues, el mateix que faria l'encenedor allà al mig, simplement que tu li dius ara vull fer això, vull cremar això, pues li dones i crema això, ara vull cremar això altre, i li dones i crema l'altre. És una botonera, perquè mos entenguem, saps què t'ho vull dir? I després últimament ja ha evolucionat més i estem empleant sistemes de dispars digitals que ja són el boom, o sigui,
0: lo més de lo més, no?
1: Contra això ja no hi pot fer res, o sigui, perquè és capaç de cremar perquè mos entenguem a lo millor 10 coses a 10 puestos diferents amb una mil·lèsima de segon.
0: És a dir, vosaltres teniu com una tauleta, m'imagino, no? I teniu botons i vosaltres deies, ara vull que sigui això
1: i vosaltres el botó era tradicional. Exacte. I després tenim aquest sistema digital que és, ja et dic, va molt bé, mos ajuda també a generar menys residu, perquè, clar, és que el blatjat és molt... és totalment reciclable, perquè tu penses que quan utilitzem aquesta botonera tradicional sí que hem de juntar les coses per cable, i per aquest cable el recuïm, el duim a reciclar i se recueix, o sigui, no hi ha cap problema. Però en el sistema digital aquest cable ja n'hi ha emplès. O sigui,
0: és a dir, va connectat inalàmbricament en un coat directament, tot això.
1: Bueno, inalàmbricament no, però sí que estàs empleant un cable que les estàs reutilitzant sempre, perquè són cables que ja tenim estandarditzats. Exacte, que els dona corrent. A què t'ho vull dir?
0: I
1: això ja, pues, ja és que el cablejat que mos estudiam i és que el cablejat que ja no es reciclar.
0: Això m'imagino que també, el que has dit abans, que hi havia una persona, no, en un mètode tradicional, que havia d'estar per allà enmig, encenguent i tal. M'imagino que tota aquesta evolució digital, tecnològica, ha fet que sigui més segur aquest ofici, no? Encara que sou professionals, però sempre hi ha aquest risc, no?
1: Claro, sí, no, tot això va a favor de la seguretat en els dispars. Sempre, 100%, o sigui, segur.
0: I vosaltres m'imagino que estàveu al dia de totes les novetats, però el que dius, no? Això ja no se pot superar, aquesta manera digital, que tu dius que s'encén en un moment que pitges un botó, no?
1: Bueno, encara ho superaran,
0: Sí,
1: això t'ho puc
0: bueno,
1: dir.
0: sí.
1: O sigui,
0: El millor xerrant, però fent senyes, no?
1: aquestes tecnologies, quan van sortir els primers ordenadors, per dir que no havien de superar, i ara
0: Ja...
1: autèntics,
0: Ja tot.
1: molts, i això serà exactament el mateix. Això anirà evolucionant, i cada vegada els espectacles pirotècnics s'evolucionen, els espectacles pirotècnics ja ficant coses que no tenen que veure la pirotècnia, com per exemple són efectes de flames, efectes de llum, efectes de sortit de fonts de xispes, que això antigament se feia de fla de fa sí que se fa en pirotècnia, però per lo que dic, com menys residus generis, millor. Pues, hi ha unes màquines que fan falta de xispes, que l'únic que es cremen com consumibles, ja no és pirotècnia. Tens màquines de flames que te fan la flama pirotècnica igual, però és en parafina o en gas. Dir, o sigui, el dispar va evolucionant, la pirotècnia va evolucionant i la pirotècnia va agafant coses que va incluint coses en els dispars que no tenen que veure amb la pirotècnia, amb la qual els sistemes de cada vegada han de ser un poquito más complejos perquè mos entenguem, perquè una cosa és la part de la pirotècnia i l'altra és la part de les màquines que entren ple en un altre llenguatge un altre llenguatge per comunicar-se amb la màquina i tot
0: Sí.
1: això, ho has de tenir un poquet d'això.
0: Va
1: Bueno,
0: derivant-se molt, no? Se va adaptant
1: exacte.
0: a tot lo nou, com
1: Se va
0: qualsevol disciplina, no?
1: no m'ho anem adaptant.
0: M'agradaria parlar
1: Exacte.
0: també de una, lo que molta gent anomena competència, per vosaltres, no? I és que cada vegada se veuen més espectacles amb drons, amb llums i figures, no? I vosaltres ho veus com una competència real, això.
1: No sé què t'he dit, seguretat. És que no és el mateix.
0: Sí, no? Una cosa són llums en un cel, que també és espectacular, però són coses que en un
1: O sigui,
0: final no
1: és que no
0: tenen
1: és el
0: molt a
1: mateix.
0: veure, no? Però està allà.
1: Està allà, que pues, sí, sí, que la gent pues, hi ha gent que li agrada els drons, hi ha gent que li agrada la pirotècnia, hi ha pobles que proven els drons, hi ha pobles que han canviat de drons. No te diré que no.
0: A
1: Però jo
0: Mallorca hi ha
1: no ho
0: pobles
1: veig com una
0: que han
1: competència.
0: utilitzat drons, ja.
1: Sí, hi ha pobles que han fet drons i també hi ha pobles que han fet drons i han tornat a la pirotècnia tradicional.
0: Clar,
1: Això
0: també el
1: també t'ho dic.
0: cost d'aquests drons és un doble o triple que la pirotècnia, que això és una altra.
1: O 5 vegades.
0: O 5 vegades, depèn de la quantitat que
1: O
0: necessiti.
1: sigui, tu pensa que jo hablant en plata, vamos, un espectacle de pirotècnia, jo, si tu me dius, date 2.000 euros per fer-te un espectacle, te faré un espectacle de pirotècnia. ¿Vale? En 2.000 euros, un exemple. ¿Vale? En drons, en 2.000 euros, o potser te posen 10 drons, que fas en 10 drons. Saps què t'ho
0: Clar, per fer una
1: vull dir? Jo he vist
0: figura,
1: espectacles,
0: com una forma petita, però
1: ja
0: no...
1: he vist espectacles molt virguers. Ara, per exemple, en Martin Garrix ha fet un vídeo i fa una imatge en drons que és espectacular, però estem xerrant d'espectacles que hi ha 15.000 drons.
0: Clar,
1: 15.000
0: en
1: drons.
0: aquest espectacle de la Sagrada
1: 15.
0: Família a Barcelona que va ser
1: O
0: fa mesos...
1: sigui, són espectacles, macroespectacles, que valen molt de dobles, perquè són molt guapos, però valen moltíssima pasta. En canvi, la pirotècnia és molt més econòmica amb aquest aspecte. Per això t'ho dic jo, a part de que no ho veig com, no ho veig com una competència, perquè si hi ha espectacles, ho hem combinat amb la pirotècnia en els dons. Saps què t'ho vull dir? O sigui, mos hem adaptat un poc els espectacles, hem agafat també el que és la part de drons per fer efectes nous en la pirotècnia. Que queda bastant xulo.
0: Clar, per exemple, la Fórmula 1, molt de pics hi ha focs artificials, de la vegada que hi ha drons, que fan figures, és a dir, segurament acabareu convivint les, un dels oficis, les dues disciplines, no?
1: Ja, clar, ja, una cosa, ja que segur que sí.
0: Una cosa són un drons i una altra és l'aspecte més romàntic que té, a lo millor, focs artificials, d'anar a la platja, veure, de veure les muntanyes, com surten aquests focs, i no, té un sentit més romàntic, sí, que veure drons.
1: Sí, són, ja t'he dit, són dos espectacles totalment diferents, perquè tu, els drons, pues, necessites una infraestructura, entre quatre, un drons, si no els poses música, són molt sosos. De fet, no, jo que sàpiga, no hi ha cap espectacle fora música de drons, perquè t'ho vull dir. La pirotècnia, sí, la pirotècnia poden fer un foc de castell, un foc normals fora música, i després poden fer tipus campi que fan, però musical, que és focs que van coordinats totalment en la música. O sigui, tenim moltes variacions, o sigui, tenim entre comptes més sortides en el tema de la pirotècnia, a part de que, ja t'ho dic, és bastant més econòmica el tema de la pirotècnia. Sí que és vera que, pues, com hem hagut d'anar adaptant un poc pues, en aquesta entrada dels drons i d'espectacles de làser i il·luminació, bé, també poden considerar entre comptes com a competència, però sí que és vera, pues, que són coses que tenen un cost més elevat que la pirotècnia, vale? I pues, que realment en el meu punt de vista haurien de ser més econòmica que la pirotècnia, perquè clar, nosaltres estem pagant pirotècnia, vale? I o sigui, estem consumint pirotècnia. O sigui, jo sé, per exemple, no la vaig disparar, però perquè mos fos una idea, la pirotècnia que havia de disparar jo ahir a cada 120 anys, vale? Si l'hagués disparada no la tindria, m'entens? En canvi, en els drons tu fas per programar un espectacle de drons per Barcelona, i el mateix espectacle de drons el pot dur a Madrid.
0: Clar, és a dir, a la pirotècnia al final no hi ha dos espectacles 100% idèntics, no?
1: No n'hi ha cap, o sigui, cada un és totalment personalitzat. Els drons sí que és vera que poden tenir una part personalitzada, que és el que t'acosta de dobles, i després tenen una part ja més genèrica que és més, o sigui, que ja l'emplen amb altres puestos. Ara, per exemple, Inca és un dels pobles que fa espectacles de drons. Inca sempre acaba amb el anagrama d'Inca i en soc K de l'escut d'Inca, que és cada any sempre és igual.
0: Clar.
1: Perquè no ho vull dir.
0: I ara que has tret això, m'imagino que no és el primer pic que vos sorgeix aquesta qüestió, no? De drons i tal. M'imagino que és un tema que entre vosaltres teniu present al xerrar qualque pic, no?
1: Sí, clar,
0: sí. I m'imagino que també vos surt aquesta, la qüestió, no? Que és, jo crec que la polèmica més gran que generen focs, que és un renou per nins, per animals, per mascotes, per gent que té pànic, que drons a la millor són una alternativa més friendly, com se diu avui en dia, no?
1: Exacte, així és. Però també de pot dir una altra cosa. Nosaltres estem adaptant, o sigui, és vera que la pirotècnia fa renou, no som ni to negre, ni te vull dir mentides, o sigui, la pirotècnia fa renou, però sí que és vera que moltes de les coses que estan circulant per internet i per altres puestos tampoc són vera. O sea, si la pirateria fos tan dolenta, és vera que és dolenta, és molesta per animals, per nens autistes, però no en el 100%. O sea, jo tinc dos cans a casa nostra i disfruten de veure la pirotècnia. Tinc amics que tenen cans i disfruten de veure la pirotècnia. Tinc altres amics que tenen cans i me monten un cristo cada vegada que m'hi ha alguna cosa, perquè ja el meu can no sé què. Però home, o sea, sempre hi ha de tot.
0: Però sí, no hagués, la pirotècnia no seguiria viva avui en dia si la gent no li agradassi acceptar això, en part, no?
1: En què te refereixes ara?
0: Dic que la pirotècnia sobreviu perquè la gent li agrada i és un efecte que la gent accepta també, en part, no?
1: No, claro. No li agrada, no... O sea, así como té detractors i té, pues, gent que li agrada. Està claríssim. Si no, per això no, nosaltres ja no hauríem, ja no faríem res. Què t'ho vull dir? O sea, si la pirotècnia no agradàs, no n'hi hauria. Això està clar. Vale?
0: I vosaltres rebeu crítiques de col·lectius, d'ajuntaments o d'organitzacions sobre aquest tema?
1: Home, crítica sí que la roba. De ser sincer, o sigui, més d'una en tenim. Inclús m'han arribat a dir que si que me'n vaig a València.
0: Sí, a València ho tenen molt més acceptat, tot això, però, al final.
1: O sigui, però jo el que dic és que aquí... sort de per desgràcia ha puesto per tots, o sea, ha puesto per la gent que li agrada la pirotècnia i ha puesto per la gent que no li agrada la pirotècnia. Han de tenir un poquet de seny, un poquet de mà, ¿vale? Perquè sí que és vera que la pirotècnia és molesta, però estem xerrant que la pirotècnia és a la millor un pic en sang. O sea, lo que són és el castell de forts de ses festes patronals és un pic en sany. Estem xerrant de 15 minuts en sany. 15 minuts. O sigui, és que no arriba ni un dia. Vale? I mos fica molta canya, entre cometes, per aquests 15 minuts que fem un sany. Així com se fiquen en l'Ajuntament, així com se fiquen en els organitzadors, i estan ficant molt de tralla per 15 minuts. Quan ells en teoria tenen 365 dies, 364 dies i 23 hores.
0: Clar, no, en el final també la gent gaudeix d'aquestes coses. Hi ha moltíssima gent que està conscienciada de que som, no, de que és una cosa molesta i que fa renou, però que a la vegada gaudeix d'això, no? I com tota la vida, claro, té contres, tot lo bo, no? Té una cosa, una part xereca, i el que tu dius, són 15 minuts a l'any normalment, però bé, la pregunta és que tu creus que fots artificial desapareixerà en qualque dia, o és una cosa que se mantendrà al llarg del temps?
1: Jo crec que estigui molt d'anys entre nosaltres, de veritat. És vera que la càrrega burocràtica és, o sigui, no et va fer una idea.
0: Cada pic és més complicat, tot això, no?
1: Cada vegada més complicat, cada vegada molt exigeixen més normes de seguretat, cada vegada molt exigeixen més papers, cada vegada molt exigeixen més coses, més permisos, més... O sigui, no és dir, no, és que ara han fet un fotset al puesto. No, o sigui, per nosaltres poden anar a fer fotset al puesto, han hagut de demanar autorització de l'edició del govern, m'han hagut d'autorització de la Guàrdia Civil, m'han hagut d'autoritat de medi ambient, depèn del puesto, de medi ambient, de costes, autoritzar, o sigui...
0: Hi ha molta antelació de fer tot això, m'imagino.
1: Sí, no, o sigui, delegació del govern, com a mínim, són 10 dies hàbils antes de fer el dispar. Si t'hi poses en menys de 10 dies, no tiren enrere. Con la qual estem xerrant que per anar bé la seva és un mes d'antelació, saps què t'ho vull dir? O sigui, i després, per la nostra banda també requerim i per part d'indústria també se requereix medides de seguretat addicionals, o sigui, bomberos en els dispars, ambulàncies, o sigui, que hi ha moltes mesures de seguretat posades darrere els fots. O sigui, no és una cosa, ens recomanes que diguis és que se tome a la ligera. És una cosa que està ben organitzada i ben organitzada i que hi ha moltes mesures de seguretat implantades.
0: I això diries que és la principal trava que hi ha, no? I que vos complica la feina, aquesta burocràcia, no?
1: És una línia. O sigui, no és que sigui una trava, però sí que és una de les coses que te lleven més temps, tot això. O sigui, no es trava en si, perquè és, per part nostra, perquè m'ho entenguem, és una seguretat per nosaltres, i és una seguretat, perquè tu ara imagina't que jo me'n vaig a fer un dispar i no el tenc autoritzat. Què passa? Segur que no voldria fer càrrec de res. Nosaltres tenim pòlisses de... O sigui, tots els pirotècnics tenim pòlisses de responsabilitat civil, que no hi ha altre negoci. Que, o sigui, sí que hi ha altres negocis que les tinguin, però ara, per exemple, la nostra pòlissa de seguretat de responsabilitat civil t'enxerran d'1,5 milions d'euros. O sigui, que són pòlisses de responsabilitat civil bastant elevades. No vull dir sempre res. A què t'ho vull dir? Jo no me puedo ir a soldar unos cohetes así perquè vulgui.
0: Ara, vosaltres ho de tenir tot ben format i...
1: Claro, nosaltres hem de complir, pues, totes les passes les hem de complir. A què t'ho vull dir? Clar. No m'ho ha quedat altra.
0: I de bé, Toni, ja duim una bona estoneta xerrant, ha passat un temps ràpid, però nosaltres hem d'anar acabant. I bé, se van a suspendre aquest diumenge, però com tu dius, hi haurà properes dates per aquest Fox. Crec que el darrer que vareu fer va ser el dia del Mundial, no? Si no vaig malament, que varen ser en el Port de Pollença, no sé si el vareu fer voltes.
1: Aquí a Pollença van ser els primers i els darrers, perquè a Pollença també el van suspendre per mateix tema. O sigui,
0: però els vareu fer el dia del Mundial, no? El dia que va guanyar Espanya.
1: Sí, el dia quan va guanyar Espanya, sí, van fer el dispar.
0: I amb ganes el de Baro disparar més.
1: Por supuesto, claro, claro que sí. I és que el tema està pues, amb això, o sigui que ahir ens ho van suspendre, pues tema de que estem a prop de massa forestal i estem en vermell. Si s'haguessin donat unes altres condicions, no més segur que s'ho haguessin fet. Però ja t'ho dic, són coses que no sabem, o sigui, que no podem dir, no podem triar, entre comentes, són coses que veiem a curt plaç. Hi ha coses que se veuen a més curt plaç, però per exemple les altres temperatures es plana que envia cada 24 hores. De fet, amb Déu l'altre dia vam anul·lar els fots de cada semitjans de matí i diumenge de matí, vale? Perquè es plana a les 8 de matí que envia.
0: Clar.
1: I justament pues, aquest dia va estar en vermell per la Pollença i cada semitjans estava en vermell, tot el terme de Pollença i de Escorca, pues, no m'ho va quedar més remei que prendre la decisió i suspendre. Ja t'he dit que suspendre el dispar d'ahir està aplaçat per una fetge més en van que encara s'ha de determinar, però ja en quant ho fem.
0: I de nosaltres...
1: El tema està en que la seguretat va per davant. Això no t'ho tenia.
0: Està claríssim.
1: O sigui, no... La seguretat és l'opera.
0: I de bé, Toni, nosaltres ens hagués agradat veure un Fox, però òbviament el que tingui la seguretat és el primer, i serem els primers també que informaran a Pollença quan se fan aquests aquí focs artificials i esperant veure-vos i tornar a xerrar amb vosaltres, perquè ha estat una xerrada molt interessant on hem après moltes coses i estic segur que tots els agents també no s'imaginaven com és aquest ofici. I de bé, Toni, moltíssimes gràcies per dedicar-nos aquesta estona, ja no t'he robat més temps. Una xerrada molt interessant i bé, espero que tornem a xerrar més endavant perquè aquest foc se faci ben aviat. Moltes gràcies, Toni.
1: Bé, gràcies a vosaltres. Gràcies. Adéu.
2: Adéu, vull encer la meva ràdio.
3: No, la meva no, la teva.
2: No, dic la meva. Ràdio, vull encer la ràdio amb la meva. Ràdio, vull encer la meva ràdio.
4: La teva ràdio.
2: Ràdio, vull encer la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.

0: Per què la fibra òptica i mòbil d'Iberret s'hi tracta bé? Perquè l'equip d'Iberret s'hi és a l'altre costat del telèfon, per xerrar de persona en persona, sense llargues centraletes automatitzades i sense fer-te perdre el temps passant de departament en departament. Iberret, fibra òptica per 29 euros al mes. Visita'ns a les nostres oficines o a iberret.es. Iberret, la fibra òptica i mòbil que sí et tracta bé.
1: Mamà, mamà, és divendres, podem anar a la platja?
2: No, divendres no podem anar a la platja. Divendres vam anar a Madarits, que comença l'aulet. Haurà superdescomptes, no vos ho podeu perdre. Ja sabeu, a partir de divendres, aulet a Madarits.
3: Ràdio Pollences, comunitat.

0: Hi va haver les 12 i gairebé 20 minuts i és moment de fer un repàs a l'actualitat de Pollença. Vos hem de recordar que Arrels Marines va mobilitzar més de 300 persones per reclamar la recuperació del litoral del port de Pollença i tornar a nedar en un moll. La majoria pollencins, pollencines i veïns de la zona es van reunir ahir diumenge a la platja del Barcuig en un moll, convocades per l'entitat d'Arrels Marines per reclamar la recuperació del litoral. A partir de les 10, els participants van desplegar una gran pancarta amb el lema «Volen tornar a nedar en un moll», així com altres cartells sobre la qualitat de l'aigua, el fondeig i la velocitat de navegació. Durant l'acte, els assistents van escenificar el problema de la qualitat de l'aigua precintant la platja i nedant en petites piscines de platja. Després, el ritme dels xeramiers orats es va formar una cadena humana que va unir terra i mar i va envoltar la pancarta principal. La jornada va acabar amb una carrera de flotadors i jocs de pales i pilotes per reivindicar l'ús públic de la platja. A la convocatòria també hi va aparèixer, per sorpresa, Madó Fart. En el manifest, Arrels Marines va denunciar que molts habitants havien deixat d'anar a nedar al litoral del port de Pollença per la manca de qualitat de l'aigua. Entre les causes va assenyalar els vessaments d'aigües residuals, l'accés de sediments de les platges artificials, el fondeig il·legal de centenars d'embarcacions, el trànsit i la velocitat excessiva, la proliferació de construccions a la vorera i la modificació del litoral en dics i mollets. És Josep Vives, d'Arrels Marines, qui en fa una valoració.
1: Bon dia. La veritat és que estem molt contentes de com va anar ahir. Varen ser en total quasi 300 persones i la veritat és que això posa de manifest que la gent vol anar a un moll, que la gent està cansada, que ahir s'ha normalitzat la situació aquesta de, per anar a fer un cafico, les opcions vàlides només siguin la Xala i Formentor. I la gent també comença a entendre que mobilitzant-se passen coses. O sigui, ara també és deure, diguéssim, nostre d'arrels estar a l'alçada de la situació i fer pressió a les administracions competents perquè aquestes mobilitzacions se materialitzin en canvis i que se recuperi la badia de Pollença. Com a nota negativa sí que diria que em va saber greu que no veiessin representants de MES i UMP, perquè al final això és un tema que afecta en un municipi, independentment de l'equip de govern, independentment de l'oposició, però bueno, també igualment els hi farem arribar les propostes a tothom. I això, a més, és el començament, basant més coses i entendre això, de que quan la gent se mobilitza pues, poden passar coses molt positives.
0: Us hem de comentar també que Fave Films presenta El món és una merda, una obra dirigida i guionitzada per Núria Solivelles i Adrià Solivelles i protagonitzada per Lluc Fuster, Jaume Albertí i Arnau Martorell. La representació tindrà lloc en el Club Pollença a les 7 del 31 d'agost d'enguany. El repartiment inclou Idò Condent, Jaume Albertí, Lluc Fuster, Arnau Martorell, Mai Recio, Núria Solivelles, Jan Martín, Joan Cifra i Cate. I l'Ajuntament de Pollença, mitjançant Tenser, sorteja dos miniglus en el marc de la campanya Banderes Verdes. Avui es realitza aquest sorteig a través de les xarxes socials Tenser. Concretament, s'han publicat una sèrie d'històries que estaran actives durant 24 hores. El perfil d'Instagram Tenser2002/Pollenca amb quatre preguntes relacionades amb el reciclatge de vidre. Les dues primeres persones que contestin correctament les quatre qüestions s'enduran els dos miniglus. Els guanyadors s'anunciaran el proper dijous, dia 27, en una publicació a les xarxes socials de l'Ajuntament i d'Emser. I aquest dia Emser també ha duit a terme la neteja interior de 112 contenidors amb una aposta clara pel manteniment i bon estat de les infraestructures de residus. Per aquest motiu demanen a tothom civisme amb el bon ús dels contenidors i que els residus s'aboquin dins aquests, ja que al contrari pot acabar en sancions. I Connexió COP, la fira que donarà veu a les cooperatives de Mallorca, arriba el 5 de setembre. Els jardins del convent de Sant Domingo acolliran el 5 de setembre aquesta trobada oberta i gratuïta dedicada a les cooperatives i al producte de Mallorca. El programa inclourà contacontes, exposicions i una ballada popular, entre altres propostes que es donaran a conèixer properament. Connexió COP, idò, se celebrarà de 5 a 11 i l'accés serà obert i gratuït. L'organització prova ampliar properament l'informació sobre les activitats i les cooperatives participants en aquesta primera edició de la fira. I l'àrea d'esports de l'Ajuntament també ha presentat la programació per les activitats dirigides d'hivern amb propostes tant a Pollença com a Numoll. Entre les activitats hi ha Posa't en forma, Condició física i Pilates en diferents dies i horaris al llarg de la setmana. Les inscripcions ja estan obertes i les activitats de condició física es faran els dilluns, dimecres i divendres. A les 8:30 de matí també hi haurà sessions d'hora baixa. Els preus varien segons l'activitat i la freqüència i les persones nomenades hauran d'abonar més 8 euros anuals de matrícula. Podeu trobar informació sobre les prescripcions i matrícula a la web de l'Ajuntament de Pollença. I parlant de Sant Vicenç, han acabat les festes, però han de recordar que estan obertes les inscripcions per la segona edició de Brutal Autos, la cursa marcada dins les activitats de la Cala Brutal local, i serà dissabte, de 9 de setembre. A les 9 començarà la jornada verificant aquests Brutal Autos i a les 11 s'iniciarà la cursa. Vos podeu inscriure de manera presencial a l'oficina d'atenció al ciutadà dilluns a divendres de 8 a 2 o en línia a través del formulari específic a la web de l'Ajuntament. Teniu fins dia 11 de setembre i trobareu totes les normes de la cursa per participar a les xarxes de l'Ajuntament. Igualment, vos podeu inscriure fins demà en aquest sopar a la fresca. Fins demà a les 2 hi haurà una instància específica a la web municipal i també es pot sol·licitar presencialment a les oficines de l'Ajuntament de Pollença i a Numoll. L'Associació de Veïns de Pollença farà el seu sopar a la fresca. Vos podeu inscriure fins demà a la caseta du Parc Infantil. Podeu apuntar-vos de 7 a 8 i l'Associació de Veïns de Gomà també farà el seu sopar a la fresca. Igualment, vos podeu inscriure fins demà i heu de contactar al WhatsApp 696 742 998. La banda de música de Pollença ha començat un any més Colo Musical, una iniciativa adreçada a infants a partir de 6 anys que volien descobrir el món de la música i aprendre a tocar un instrument. Diuen que el projecte ofereix a només petit la possibilitat d'iniciar-se en la pràctica musical, aprendre de manera progressiva i al mateix temps gaudir de l'experiència de fer música en grup i formar part de la banda. Diuen que és una oportunitat perquè els infants facin nous amics, desenvolupin la seva sensibilitat musical i s'endinsin en el món de les bandes de música. Vos podeu inscriure, formalitzar la matrícula a través del codi QR disponible a l'Instagram de la banda de música de Pollença. I també podeu trobar informació sobre la matrícula i el catàleg d'oferta educativa de l'Escola de Música de Pollença per a curs d'enguany. El període de matrícula començarà l'1 de setembre fins dia 8 per nous alumnes, ja sigui en línia o presencialment a la secretaria de l'escola de 4-7 de l'hora baixa, oferta en classes d'instrument individual, en grup, dansa i sensibilització i llenguatge musical. El curs s'iniciarà el 22 de setembre. I aquest divendres el Club Pollença acollirà a les 10 du vespre la vetlada Una lluna plena de poesia, una proposta cultural dedicada a la recitació de poemes inspirats en la lluna. L'activitat es planteja com una lectura col·lectiva oberta a la participació del públic i les persones que assisteixin podran escoltar els poemes però també podran intervenir o recitar els seus propis versos. Serà coordinada i presentada per Mauricio Dos, que serà l'encarregat de conduir les diferents intervencions al llarg del vespre. I ràpidament, en quant a informació esportiva, el Trofeu Cormoran tanca una edició de gran nivell a la Badia de Pollença. El Trofeu Cormoran del Real Club Nàutic ha tancat l'edició 2026 amb 44 embarcacions participants i 8 vencedors a les categories ORC Classics Flying 15 i OK Dinghy. La regata es va disputar els dies 21 i 22 d'agost a la Badia de Pollença i va tornar a reunir una destacada flota de vaixells clàssics. I el cadet juvenil femení cerca jugadores per la propera temporada. Tingueu experiència o vulgueu començar de zero, vos esperen per formar part d'un grup amb ganes de conèixer, competir i gaudir del futbol, per nascudes entre 2008 i 2012. Us podeu apuntar en WhatsApp 2623 428 522. I també el club de futbol ha anunciat una nova temporada de l'escoleta Iniciació adreçada a nens i nines nascut els anys 2020, 2021 i 2022. Se començarà el 14 de setembre. En el poliesportiu de Pollença es farà el dimarts i dijous de 4:30 a 6:15. L'activitat està pensada perquè els més petits facin les seves primeres passes dins el món de futbol en un entorn proper, divertit i adaptat a la seva edat. Les inscripcions ja estan obertes a través del formulari disponible al Facebook del club. Per més informació podeu contactar amb el 623 428 622. Idò, nosaltres finalitzam així el repàs a l'actualitat de Pollença i no venigueu molt en fora perquè ara parlarem amb un regidor, Mateu Tugores, sobre aquest sopar a la fresca d'aquest dia 29.

L'estiu, el sopar a la fresca, la cussa que se tira a la piscina, les filles al canyís i Ràdio Pollença.

0: Aquest dissabte 29 d'agost, Pollença tornarà a sortir no que res per compartir taula, sopar i festa, amb el tradicional sopar a la fresca, un vespre, una vesprada pensada per trobar-se amb veïnats, compartir menjar, gaudir de l'ambient du que res de tot el municipi. I avui de matí l'entrevista amb Ovala mos comentava que aquest sopar posa ja un punt i final a lo que són les festes que varen començar el passat mes de juny. I ara en volen parlar amb el regidor de festes, Mateu Tugores. Bon dia, Mateu.
1: Bon dia.
0: Bé, estàs d'acord, com ha dit en Martí avui de matí, que el sopar a la fresca ja acaba tot el cicle festiu del nostre municipi, que va començar un mes de juny en les festes de Sant Pere?
1: Sí, està clar que acaba aquest i mos podem fer feina en tot el cicle que comença les festes d'hivern, ja des de la nit de les ànimes, des de tot el que és la programació de Nadal, Sant Antoni, Carnaval, tot això ho hem de tenir previst, però després quan acaba Carnaval pues tornen a començar tot el cicle d'estiu.
0: No aturam.
1: Cicle d'hivern, cicle d'estiu de festes, sí.
0: Clar, perquè jo li comentava, ahir varen acabar les festes de Sant Vicenç, però ja posant punt i final, i ara he dit no, punt i final o sopar a la fresca, com a cloenda d'acomiadament. Però tu, com dius, d'aquí res, potser ja hi estàu fent feina amb tot el cicle que ara comentes de l'hivern, que també és ben
1: sí,
0: intens.
1: Sí, i de més altres coses, i altres coses, la cala brutal que tindrem...
0: Ui, ara sona el telèfon de la ràdio, hem de fer una pausa, és urgent, no? Sí, en silenci.
1: Esperem en silenci. Ja està. I quan dèiem, no, és un, diguéssim, jo crec que no hi ha, diguéssim, que, vull dir, moment de, diguéssim, sense activitats festives o esportives o culturals o de fires que estan preparant, i sempre diguéssim, cada setmana qualque acte poden trobar sempre per poder sortir, per poder lleudir, diguéssim, d'aquestes activitats. Crec que setmanes així, que no hi hagi un cap de setmana res de res, crec que és difícil.
0: És impossible. De fet, però sí que nosaltres que tenim l'agenda o que anunciem l'agenda d'activitats que hi ha en el municipi de dilluns a diumenge, cada setmana encetam agenda nova, cada dilluns. Aquesta, Mateu, després de mesos, no te xar de setmana, mesos d'agendes ben intenses, aquesta, no és que no hi hagi coses, n'hi ha, però crec que és de les
1: més tranquil·les de l'any, no?
0: Ho dic perquè nosaltres també, per omplir la programació de la ràdio, a vegades no sabíem com ubicar tot les entrevistes de les activitats que hi ha, i aquesta setmana, és que no sé, ja estàvem molt tranquils aquí a la ràdio per tota la qüestió, però hi ha coses, no?
1: Però sabem que hi ha un festival, tenim un son de nit divendres, tenim un sopar de fresca dissabte, la setmana que ve tindrem, un mes de setembre tindrem bastantes activitats esportives, també tenim cursos aquest de setmana que ja en xerrarem en el seu moment.
0: Dimecres tornes com a regidor d'esports amb el tècnic.
1: Sí, efectivament, hi ha moltes activitats i bueno... Jo crec que està bé que hi hagi, i que sempre el públic de vegades no és el mateix, a vegades van dirigides a un tipus de públic i a vegades a un altre. I tampoc que marca ara i vespre, ahir quan van acabar no van poder fer un foc artificial, i estàvem una mica preocupats a veure si tindria un públic per les havaneres, no sabíem si el fet que no hi hagués foc pues llevaria, i a les havaneres va estar complet, totes les cadires que havien posat, unes 200 cadires, estaven totes ocupades, 250 crec que n'hi havia, i estava ple. Una llàstima que no vàrem poder fer foc, però bueno, mirem de cercar una altra data per fer el de Sant Vicent.
0: Com per exemple la cala brutal.
1: Ho hem d'estudiar. Jo no vull confirmar res perquè no, i ho hem d'ajustar, a veure si se pot ajustar dins les activitats que hi ha. No vull anticipar coses que encara no estiguin plenament confirmades.
0: Sí, lo de la cala brutal encara falta, el dia 19 de setembre, el que sí, clar, nosaltres estem anunciant precisament perquè aquesta cursa de dos autos, com era? Autos locos, ara no me'n sortia.
1: Sí, d'això de... d'autos no sé, no sé, d'autos sí. locos que quieren un dibuixo.
0: Ja, és que ara m'he quedat bloquejada amb els autos locos.
1: Però padre, és que són aquests cotxes que se fan, que van sense propulsió, només duen la, diguéssim, per gravetat van baixant per un carrer i han de dur el manco que són. Més de dues rodes, és a dir, n'han de dur tres o més i han de dur sistema de frens.
0: Perquè, brutal autos.
1: Brutal autos.
0: Brutal autos, autos locos.
1: Brutal autos, la xala brutal, tot va.
0: És que tot va lligar, però hem de dir que estan obertes les inscripcions i l'any passat va tenir molt d'èxit, molt, i molt sí. d'originalitat i una feinada que estaven molt ben fets aquests autos de la cursa. I de recordar que ara és tot el procés. A la pàgina web de l'Ajuntament trobareu totes les normes de la cursa per participar. Bé, de tot això ja tornaràs amb en Toni Cànevas a xerrar-ne més endavant. Ara hem de xerrar. Tu sopar la fresca abans, fas un bon balanç de les festes de Sant Vicenç.
1: Jo crec que sí, és veritat que diguéssim, la meteorologia m'ho ha llevat aquests dos dates que teníem una teníem una amb els dimonis infantils teníem un correfoc infantil que no se va poder fer i tampoc focs artificials, però totes les altres activitats, tots els tallers que teníem infantils varen estar molt concorreguts. És veritat que d'un dos anys que varen proposar unes activitats aquàtiques i no se varen poder fer perquè el temporal la mà no estava en condició per fer activitats en nins i els varen haver de fer diguéssim a la plaça d'Upins i a la zona de Cala Clara, però sense entrar dins la mà. Però per tot lo de més, jo crec que l'activitat després un sopar de trampojats va estar molt concorregut, com mai, vull dir, hi havia més de 250 persones. I després, un dissabte, que vespre de rock que varen tenir aquest tribut a Extremadura o la Hoguera que crec que va tenir molt bona resposta i hi havia moltíssima gent a la plaça i jo crec que va anar molt bé. Teníem un grup on hi havia gent de Pollença que eren Lipstick Groove, no sé exactament, jo el meu anglès no és molt bo, però també varen dur molta gent i després vaig acabar amb un DJ fins de les 2:30 de la matinada. Jo crec que i no hi va haver cap tipus de problema, no hi va haver cap incidència a destacar i després també teníem un servei de bus per tornar, el qual sempre facilita que se puguin desplaçar a Sant Vicent o a altres llocs i així disfrutar d'unes festes amb més responsables de qualque manera.
0: Molt bé, vinga, anem a un sopar a la fresca, que demà és un darrer dia per apuntar-se. Ja mos has dit que tenim unes... Bé, mos has dit a micro tancat, ara ho diràs públicament. Bastantes inscripcions. L'any passat, 2.316 persones varen gaudir d'aquest sopar a la fresca. Com anam de xifres?
1: Anam a la mateixa, en aquest moment, a la mateixa quantitat i encara mos falta un dia per apuntar-se, que sempre n'hi ha de darrere hora. Jo crec que superarem aquestes, però bueno, tampoc no s'ha d'haver de fer un d'això de veure menys si en feim més o menys que de l'any passat, sinó que la gent que s'apunti pugui disfrutar d'un dia com comentàvem a micro tancat, d'això de retrobar els seus veïnats, els amics, les persones que viuen en un carrer, que això és una cosa que de cada vegada pues, costa més, diguéssim, a les... en aquests darrers anys, aquestes noves generacions, aquesta relació entre veïnats no és la mateixa que era en el final del segle passat. Jo ja som del final del segle passat, de vegades aquestes coses m'acosten dir-les. I hi havia aquesta més relació, diguéssim, entre veïnat de carrers, hi havia un altre tipus de relació en un carrer. I ara, pues, això costa un poc més, però bé, tenim... Passarem les 2.000 persones, jo crec que podrem anar perfectament a les 2.500 persones per aquest sopar a la fresca, perquè encara queda fins demà per apuntar-se. Jo animo tota la gent que se vulgui, que no s'hagi apuntat, que encara és a temps.
0: Encara és a temps, clar, se fa a tot el municipi i de tres nuclis, Pollença, evidentment, és el que té més sí. sopars, no?
1: Sí, sí. En un moll tenim ara unes 300 persones, no sé exactament el número de taules, no ho sé, i a Pollença ara en tenim unes 2.000. unes 2.000 persones amb més de 50 diguéssim, carrers que han demanat aquesta, que han fet aquesta sol·licitud. Vull afegir que una cosa que no sortia en el programa és que hi haurà animació, que no l'havíem posat, que quina animació hi hauria, perquè en aquest moment no teníem tancada l'animació, però entre Pollença i Unamoll pues, intentaran repartir distint grups. Tenim la, enguany tenim per primera vegada la batucada batullensa, no? Perquè ja m'ho ha confirmat que vendran, i que el que fem és repartir un poc les distintes taules, perquè és impossible passar per totes les taules en un vespre, i per tant el que fem és distribuir. Tindrem la mateixa xaranga que va fer el Correbars, que se diuen els Mesclats, que hi ha gent de la banda de música de Pollença i de Sa Pobla. I jo crec que... I després tindrem un xeremies orats, un parell de colles, perquè també els són per Menorca i visiten no sé quin... surten, se'n van sempre cada any a no sé quin poble és, i, però en queden un parell aquí, també mos ajudaran a que sigui més... puguin repartir
0: que
1: millor.
0: Per tots els carrers...
1: Que per tots els carrers, qualcú passarà, esperant que qualcú passi, repartirem aquestes tres i en un moll qualcú més també.
0: Clar, això és l'animació, però l'Ajuntament també el que donareu a la gent que s'inscrigui són les postres encimades, concretament.
1: Sí. Hem posat, perquè l'any passat vam posar donarem encimada per a cada participant, i deien i quanta, i si una, i si té una, no posàvem, i vam dir, bé, aclarirem què és el que fem, què és el que hem fet tots aquests anys, que és per cada 10 una encimada de mig quilo, i així la gent pot preveure que pintura, no fa falta comprar dolços d'aquests i pintura dur coses salades i o pintura que feies que no gelat. Que cadascú faci el que cregui convenient. Sí que és important per recollir-lo, és una mica complicat repartir totes aquestes, i el que feim és en un moll, en un port de Pollença, se repartiran, com que som menys, se repartiran, els donaran personalment a cada un dels carrers, aniran a repartir-los, i a les de Pollença el que farem és els repartirem en un passeig aquí a Jaume Tonell, davant de la ràdio, davant la residència, de les 11 a la 1. Està posat en un cartell, ho recordarem. Això també la ràdio mos farà un favor de recordar-ho, segurament. Digamos.
0: Ja ho anem dient, ja ho deim fa estona, des que ho vareu anunciar. Mateu, i tu com a regidor de festes, voltes per tots aquests carrers?
1: Sí. Crec que juntament amb en Martí, hem voltat cada any per no vull dir totes, perquè qualcuna tendeixes, perquè és impossible anar totes, però sí a la majoria, pues, passam un poc per veure com està i per donar-los molt d'anys, i sí passam, i crec que enguany mos tocarà tornar a passar una altra vegada per veure com

0: sobretot, i bé, i a tot en aquest que són més grans i que les associacions de veïns de Pollença, les de les terceres edats, tots aquests grups
1: així. Això és de Gomà també en fa.
0: A Gomà també hi van altres regidors. Mos repartim una mica.
1: I clar, l'experiència aquesta de fer aquesta volta aquests darrers anys, conta-mos un poc, Mateu, perquè sabem que hi ha carrers que tots els sopars són iguals d'importants, no? Però hi ha carrers que munten una decoració, una ambientació, i me'n conta
0: sí, molt un poquet. Sí, hi ha carrers que posen taula i tot, hi ha que posen taules però ben muntades,
1: sí,
0: i hi ha de tot i decoren.
1: Són espectaculars.
0: I bueno, jo ara no... Un carrer de Roque Tomàs.
1: Aquesta és impressionant, veure com munten una taula que carrer tan empinant, no? I en un carrer Torres també, sempre donen molt en aquest carrer.
0: Jo ara no recordo si aquí fan sopar la fresca, però bueno, jo crec que tampoc és passar per tot, i efectivament n'hi ha que diguéssim, posen una taula ben posada, i n'hi ha que mengen trampó, però n'hi ha que mengen altres coses d'estilitat, no? Mengen de tot, però jo crec que l'important és això, que he fet de retrobar-se, i de... jo contaré una anècdota que el primer any quan varen passar per primera vegada, hi va haver una persona que m'ho va dir en Martí, i diu, però diu, enguany no hi ha eleccions, passeu per aquí, enguany no hi ha eleccions. I dic, mira, no és que no passem perquè hi hagi eleccions, és que passem per veure com ha anat tot. I és veritat que ara aquest és el que toca que vendran
1: després
0: de les eleccions, ja no n'hi haurà d'altre, però bueno, ho hem fet. Duim 3 anys de fer-ho, i d'enguany també, diguéssim, passarem a veure com...
1: No perquè hi hagi eleccions.
0: No perquè hi hagi eleccions.
1: I de sopar a la fresca...
0: Deixa'm dir una coseta, perquè la gent... Jo me pensava que de vegades agobies a la gent quan vas a un pastor així, és tot el contrari, la gent t'agraeix que hi passis, i inclús hi ha una sèrie de més d'una vegada m'han dit, no, però aquí hem de tenir aquest problema, i aprofiten per dir-te quin problema hi ha
1: que a la cera.
0: Sí. sempre hi ha anècdotes d'aquestes que la gent aprofita, sí.
1: I d'una bona manera aquest dissabte de compartir taula, sopar i festa. Clar, tot això implicarà també uns canvis en la mobilitat d'un municipi. Hi ha carrers que fan que no se pugui circular, que per exemple carrer Roque Tomàs, si posa quan muntin taula ja no se podrà passar per aquest carrer. N'hi ha que potser són més amples i se pot fer una única circulació. A partir de quina hora, Mateu, se començaran a tancar un carrers, i clar, que molt de punts de Pollença especialment no el podran transitar?
0: Normalment això ho posen a partir de les 2, és quan a migdia, quan se comencen a anar tancant un carrers, perquè puguin anar muntant des de primera hora de cap vespre, puguin posar les taules i anar muntant. No és que tothom munti, perquè no és el mateix muntar un carrer que són 100, que n'hi ha, o un carrer que són una taula que són 10 o que són 20, ben que dir, no és el mateix. Però sí que ja la policia el que no pot fer és en una hora posar barreres per tot, per tant, segurament des de dies anteriors, per això ho tanquem en dimarts, perquè ara dimecres, dijous, ja la policia local prepara ja aquest carrer, aquestes barreres, però allà no se pot passar. Alguns que no se pot passar gent, doncs han de desviar el trànsit, se procura, si s'ha de desviar res de trànsit, que no sigui, diguéssim, que no provoqui canvis molt molt grossos a la circulació. És a dir, no canvien la direcció d'un carrer per un vespre, sinó que procuren desviar-ho sempre per carrers que la circulació és la normal, però aquí passen pentura i passaríem menys gent normalment, però se fan aquests desvios perquè se tanquen carrers que on hi passa més gent.
1: I fins en un carrer que potser hi ha 100 persones, recordo que fa uns anys, ara ja no ho sé, un carrer Rosorvell enllaçava quasi un sopar a l'altre, i era impressionant, sí. la filera.
0: Carrerament, allà és un carrer que se dona molt, diguéssim, molt ample, recte, i I ara no hi ha tanta gent com Ventura, ja, però és d'aquell carrer que n'hi ha, que hi havia molta gent.

0: Després per Ucamp també n'hi ha que són bastant grans. L'any passat hi va haver en un Joan Bautista Cabanillas, que és, bueno, és que allà on viu la meva sol, jo té la portada, per tant,
1: és que ara m'he quedat pensant, bona Joan Bautista Cabanilla amb la sol.
0: Com que jo sabia que aquest carrer, pues, l'any passat van ser d'haver 200, se van juntar 200. Tots els veïnats del carrer i cada un va duia convidats i van ser molts en aquest carrer, i era la primera vegada que se feia. I enguany també s'han apuntat. I després hi ha l'associació de veïns, que sé que són 200, també l'associació de veïns de Pollença, a Colònia, que són un centenar. I després hi ha aquests llocs d'associacions i set de grups que diguéssim que s'ajunten, pentura no tan veïnat, però sí grup d'amics.
1: D'amics. N'hi ha que duen els amics davant que seva. També hi ha aquesta opció. I clar, tu deies en un principi...
0: I me deia un, diu, és que... De vegades, per tenir amic davant que té, vas demanar molt de permís, i aquest dia és molt fàcil, perquè ningú te diu que
1: per
0: no. Per
1: fer-se fàcilment.
0: No, fàcilment no hi ha res.
1: Amb vos, amics. Clar, tu parlaves de final del segle passat,
0: sí.
1: I hem de dir que actualment tenim molt de veïnats estrangers, de com ha canviat tot l'habitatge a Pollença, a Mallorca en general, però a Pollença en particulars. En aquesta volta que fes, bueno, donau compte si aquests estrangers que han comprat cases a Pollença s'animen a participar d'un sopar de veïnats?
0: Sí que n'hi ha.
1: N'hi ha? Que s'integren.
0: Ara mateix hi havia, abans de venir, ha passat una persona per l'oficina que demanava on s'havia d'apuntar, era estrangera, que recordava que el primer any s'havia pujat a l'oficina i tornava a pujar, suposo que el primer any per ajudar-li va pujar allà, li van dir on era i tornava a venir. I n'hi ha que s'apunten, que són passant, veus, que s'ajunten, no només... Hi ha taules que són només de gent d'estrangers que tenen aquí la segona residència aquí, i n'hi ha que s'ajunten en taules d'un mateix que reben, que dir que s'ajunten. Sí, jo ara record, per exemple, a Conan Torres, que hi havia una taula on hi havia estrangers i gent d'aquí de Pollença. I després també un carrer de Sant Jordi, per l'altura del carrer de les Barques baixant, per aquí també hi havia gent que compartia. Jo aquests dos ara els record que hi havia estrangers, però segur que n'hi havia més.
1: A Sant Vicenç n'hi ha, de sopars?
0: L'any passat vam fer una en un mirador aquí a la Barques. Enguany, ara per ara, no és un lloc privilegiat fer un sopar en un mirador aquí a la Barques. Pentura n'hi haurà encara, però què passa, que venen de les festes d'aquesta setmana i Pentura
1: no...
0: han fet un sopar de trampó i no. Pentura no hi ha tant.
1: Bé, encara aquesta. Queda fins demà queda, per a fer aquestes inscripcions, perquè clar, Mateu, a l'hora de fer un sopar a la fresca, a fer la sol·licitud per fer aquest sopar a la fresca, has de viure, o la persona que fa la sol·licitud ha de viure en el que rebo no sol·licita, perquè no pot dir, mira, jo ara me fa ganes fer un sopar a la fresca, jo què sé, dalt del calvari.
0: No.
1: Ho demanaré. O com ara dius, aquest mirador de Cala Barques, que és un lloc privilegiat per
0: de
1: ser veïnats.
0: Deu ser el que ha veïnat de per allà.
1: Que t'ajuntis o veïnats, que
0: allà,
1: no?
0: N'hi havia allà, crec que a Sant Vicenç hi va també allà a Cala Molins, en les... a l'esplanada aquella de Cala Molins, allà on hi havia abans un bar, i les amaques, i ara no ha servei ningú, també se'n va fer qualcun allà. No, normalment tothom sol triar en un carrer. De fet, si miram veure en què per damunt plaça, crec que no n'hi ha. Sí que aquí a les Montnares de vegades n'hi ha hagut qualcun de veïnats de la zona. És un lloc molt còmode, molt tranquil allà damunt, no... però sí que és, normalment és qualcú que hi ha qualcú veïnat i el que fa la sol·licitud.
1: Molt bé, idò, encara som a temps, fins demà. L'any passat van ser
0: 3.216.
1: 2.000. Ai, sí, 2.316, ara girat. 2.316 participants, enguany ja anant per aquestes xifres.
0: Jo crec que duio les mateixes ara, jo crec que serem encara un parell més. 2.500.
1: Més o manco anirem per aquí. I podeu fer les inscripcions tant a l'oficina municipal de Pollença com en un moll, I hem de dir que, un tema que no hem dit, que l'Ajuntament no deixa taules ni cadires, però no ho ha fet mai, sí?
0: No, nosaltres només deixem taules i cadires a les associacions de les terceres edats, si ho demanen, sí. Ben que dir. I sé que m'ho han demanat perquè és que si no no m'ho dona, no, pues no tenim tantes taules i tantes cadires, uh-huh. I per tant ho feim ja no molt llevant perquè si no seria qui primer entre tot això, i crec que a més crec que és una cosa que no és que hagin decidit ara en aquesta legislatura, sinó que ja venia de legislatures anteriors.
1: Clar, perquè no sabem des de quan se fa aquest sopar a la fresca.
0: Bueno, m'han dit, m'han passat la informació, sí, de l'any
1: de segle passat, no?
0: 2005, no?
1: 2005. I de, diguem unes 20 edicions, 21, i comptant si la pandèmia n'hi va haver, n'hi va haver.
0: Supos que no n'hi
1: parlant de 20, 20 edicions, més o menys.
0: Sí, una vintena, sí.
1: Una vintena. Molt bé, i de Mateu, sí que aquest dissabte ho sapà la fresca, posarà punt i final a les festes d'estiu, però ja en la mirada posada en la preparació de les d'hivern. Que vagi molt bé el sopar, però t'atendrem aquesta setmana dimecres no com a regidor de festes, sinó com a regidor d'esports, que també hi ha un bon trull, un setembre de curses.
0: Sí, sí, ara estàvem preparant principalment la Pollença Running Fest, també a veure si que ho tenim ara, segurament si la gent s'anima a apuntar-se, perquè també feim curses populars i bé, i contarem una mica tot com ha quedat tancat el programa, que també hi haurà animació en acabar la cursa, en un moll, i bueno, ja ho contarem dimecres, que ho tindrem tot més fermat.
1: Ho contarem dimecres a partir de les 11,
0: quan hi seien tots.
1: Que vendràs amb el tècnic de l'àrea d'esports i també amb en Jordi Llavera, responsable d'aquesta Pollença Running Fest, coneguda com la Mitja Marató.
0: L'Associació Mitja Marató.
1: L'Associació Mitja Marató, sí. Gràcies, Mateu, i de fins dimecres. Adéu.
0: Molt bé, gràcies.
1: I nosaltres ho deixam aquí, fins aquí aquest estiuet d'aquest dilluns, dia 24 d'agost, i tornarem demà a partir de les 9. Acabeu de passar un bon dilluns. Adéu.
2: Ràdio Pollença, la teva ràdio.

Ja diria cine, si tingués abril. Ja diria amor, si tingués els ossos. Ja diria cossos, ja diria moixos. Ja diria Klimt, ja diria Pollock. Només una cosa important,

Hi ha oficis que són bons perquè són de bon viure. Mireu, l'ésser fuster, serra que serraràs i els taulons fan amiques, i de cada suada 10 finestres ja han tret. Gronxada d'encenalls et munten una taula, si ho vols, d'una nouera te'n faran un cobert. I caminen de pla damunt les serradures de color de mantega. I els manyans, oh, els manyans, de picar mai no es cansen. Pica que picaràs i s'embruten els dits, però fan unes reixes i uns balcons que m'encanten, i els galls de les teulades que vigilen de nits, i són homes cepats com els qui més treballin. I el dic, oh, els calafats, tot el port se n'enjoia, car piquen amb ressò, i es diu si neix un peix a cada cop que donen, un peix cua daurada, blau d'escata per tot. Penjats de la coberta, tot el vaixell en ronden, veiéssiu les gavines com els duen claror. I encara hi ha un ofici, que és ofici de festa, el pintor de parets. Si no canten abans, no et fan una sanefa. Si la cançó és molt vella, deixen el pis més fresc. Un pis que hom veu al sostre que el feien i cantaven. Tots porten bata llarga de colors a plaret. I encara més, si us deia l'ofici de paleta. De paleta que en sap i basteix aixoplucs. El mateix fan un porxo com una xemeneia. Si ho voleu, sense escales, pugen al capdamunt. Fan també balconades que hom veu la mar de lluny. Els finestrals que es guarden tota la serralada. I els capitells, i els sòcols, i les voltes de punt. Van en cos de camisa com gent desenfeinada. Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ull.